l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, són divendres 2 d'octubre. Les tres paraules del dia són lactància, medieval, temporada. Lactància. Tordera celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. I els alumnes de l'Escola Badruna de Tordera sortiran dilluns al carrer per reivindicar el dret a un habitatge digne. Medieval. Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera aquest dissabte al Parc de la Mollera i l'actor Carles Sans trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Clavé amb el seu espectacle Per fi me'n vaig. Temporada. Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada i Bonària reobre la seva botiga de Tordera com a supermercat després d'una ampliació. Tordera celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna amb una tarda plena d'activitats a la biblioteca. La Comissió de Lactància Materna del CAP Tordera prepara un mural participatiu, lectura de contes i una cloenda. Escoltem dels beneficis de la lactància explicats per la infermera pediàtrica Anna Pol.
2: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
1: Avui, 2 d'octubre, és el Dia Internacional de la No-Violència. Avui és Sant Àngel Custodi. Avui fa 75 anys el cantant Sting. Falten 23 dies per al proper canvi d'horari. El dia 25 d'octubre falten 10 dies per la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb sol i núvols alts, amb temperatures entre els 20-27 graus. Sembla que tenim per endavant un cap de setmana amb força inestabilitat. Pel que fa a l'hort, encara podem recollir les últimes mongetes verdes, tomàquets, bledes, cebes, patates i carbassons. També és bon moment per plantar alls, pèsols i faves. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, i recordar que fa un any el jutjat de Pau de Tordera es convertia en oficina municipal de justícia.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: 4-0 a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en les supersticions.
4: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Tocar fusta, creuar els dits, evitar passar per sota d'una escala o tenir un objecte que considerem que ens porta sort. Són petits gestos que molts hem fet alguna vegada, fins i tot sabent que probablement no canviaran res. Avui a l'Hora Maresma parlem de supersticions, d'aquelles creences que han anat passant de generació en generació i que d'una manera o altra encara continuen presents en el nostre dia a dia. Per què hi ha números que associem a la mala sort? D'on venen supersticions tan conegudes com la del gat negre o la del mirall trencat? I, sobretot, per què continuem creient-hi encara que sigui només una mica? Avui volem descobrir d'on venen algunes de les supersticions més populars, però també saber si nosaltres continuem sent supersticiosos, perquè potser diem que no hi creiem, però quan arriba el moment, més d'un prefereix no arriscar-se.

0: I com bé estem comentant, les supersticions formen part de la nostra cultura des de fa segles, però aquesta necessitat de buscar significats en allò que ens envolta també la trobem en un altre món, l'astrologia. Perquè si les supersticions ens porten a preguntar-nos si hi ha petits senyals que poden anticipar què passarà, l'astrologia també mira cap al cel i interpreta simbòlicament els moviments dels planetes i dels astres. De fet, al llarg de la història, totes dues coses s'han arribat a barrejar. Eclipsis vistos com a presagis, dies considerats més favorables que d'altres, o actualment aquell famós és culpa de Mercuri retrògrad, que quan tot sembla anar del revés. La Sara Avendaño, astròloga, ens explica com viu ella mateixa l'astrologia. Comencem per la seva pròpia experiència. La Sara ens explica que en el seu cas l'astrologia li ha servit per mirar cap endins i entendre millor qui és realment.
1: L'astrologia ha aportat moltíssim a la meva vida. Realment m'ha aportat un sentit molt profund de qui sóc de veritat. M'ha donat una coherència i una comprensió que no tenia abans de conèixer i d'aprofundir en els estudis que he fet d'astrologia durant 8-9 anys.
0: I és que per la Sara, com també per moltes altres persones, l'astrologia no consisteix només a mirar què ens espera en el futur. La considera sobretot una eina de coneixement personal, una manera d'observar-nos i també d'entendre'ns millor.
1: És una eina d'autoconeixement molt, molt gran i molt efectiva, perquè realment quan les persones no saben quin camí estan transitant, cap a on van, realment l'astrologia dona aquí una... posa paraules, o sigui, dona un coneixement, una...
0: I aquest coneixement també pot servir, segons ens ha explicat, per intentar entendre per què vivim determinades situacions d'una manera concreta, com reaccionem davant del que ens passa i també quins trets formen part de la nostra essència.
1: Per això l'astrologia és un tresor, o sigui, per mi és un llenguatge simbòlic sagrat que ens pot aportar molt, moltíssim, molt més del que nosaltres creiem. I realment ens dona molta informació de la nostra essència, del nostre veritable camí, de les nostres arrels, d'on venim, de quins són els nostres patrons inconscients, heretats o no, condicionaments que portem, creences limitants que portem, que portem de naixement, o sigui, de naixement i d'abans de néixer, o sigui, ja de lo que seria el període intrauterí.
0: I bé, si us interessa tot el tema de l'astrologia, podeu donar un cop d'ull a tot el que explica la Sara a través del seu compte d'Instagram @astrologiacasa12, tot junt, o bé també a través del seu web www.astrologiaiconsciencia.es.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
0: I tot seguit posem el focus en el món de l'esport, en els rituals i també les manies que tenen alguns esportistes abans d'una competició. Anem així, doncs, a cap a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, mira, aquí a Arenys tenim esportistes que són de nivell i alguns d'ells els hi hem preguntat què els porta sort, si tenen alguna mania. I mira, comencem per al futbol. Alba Inglés és d'Arenys, però juga al primer equip del Girona femení i aquests són els seus rituals.
4: Sí que tinc alguna mania a nivell individual. Potser són de les més típiques, però bueno, a mi em serveixen una mica doncs, per entrar... concentrada en el partit i intentar fer-ho de la millor manera possible. Però bueno, jo porto una pulsera a la mà amb un significat especial per mi i llavors sí que el que faig és embolicar-me-la i quan abans de començar el partit o si haig d'entrar des de la banqueta doncs li faig un petó i això doncs, em fa doncs, pensar en coses bones i donar-ho tot. Després tinc una altra que és més mental, també abans d'entrar al partit. Intento recordar alguna acció, algun moment dins del món del futbol que m'hagi fet sentir bé.
3: L'Alba també ens ha explicat que, com a grup, tenen també el seu ritual, eh? Seure sempre al mateix lloc del vestidor i fer el crit de guerra. Ella, aquest crit de guerra, l'ha de fer sí o sí al costat d'una companya concreta. Si no, es veu que no funciona igual de bé. Del futbol passem al bàsquet. L'entrenador del sènior masculí, d'aquí d'Arenys, Xavi Isarn, ja ha recollit manies dels seus jugadors. Entén que volen marcar la darrera cistella de l'escalfament, qui ha de sortir últim a la pista, qui ha de menjar sempre el mateix abans d'un partit... Vaja, l'escoltem.
5: Un dels jugadors que jo he tingut, doncs, sempre escolta la mateixa música abans d'un partit. Un altre, n'hi ha un que ha de portar la camiseta de joc a la mà i la camiseta no se la posa fins a l'últim moment abans d'entrar a pista a jugar. Un altre ha de fer l'última cistella final quan estem fent la roda d'escalfament. Quan l'àrbit pita ja pip un minut, doncs ell va, fa una entrada a cistella, fa bàsquet, bota la pilota 5 vegades, li dona la pilota a l'àrbit. També recordo un altre, que havia menjat, per exemple, macarrons, i el partit li havia anat molt bé, i el sol l'havíem guanyat, doncs el següent cap de setmana tornava a menjar macarrons abans del partit.
3: I canviem d'esport. Vòlei. Aquí a Arenys el nivell de vòlei és alt i un dels esportistes referents és Diego Cunda. Ell té manies relacionades amb...

0: Ja, ja, ja em quedo amb la mateixa roba interior sempre durant tota la temporada.
1: I acabem amb una de les nostres esportistes més internacionals i més destacades, atletisme. L'atleta Marta Mitjans, que a part de batre rècords allà on va, també té les seves petites manies.
2: No faig cap cosa en especial com a tal, vull dir, simplement l'escalfament acostuma a ser el mateix i tal, però això forma part com de la preparació. Però sí que és veritat que el que sí que faig des de fa uns anys, potser 2022 més o menys, és que porto sempre un mitjó de cada color, que va començar sent blanc i blau, però ha acabat sent blanc i negre, perquè així queda bé amb totes les equipacions que porti. I bueno, des que ho vaig fer en una cursa aquell any, doncs sempre ho he anat fent. No sé si porta sort, perquè al final tothom, per moltes supersticions que tingui, sempre ha acabat tenint algun partit o cursa dolent. Però sí que és cert que des de que ho faig, doncs, no sé, penso que ho he de continuar fent, saps? Vull dir que no puc deixar així d'un dia per l'altre. Llavors, doncs, suposo que sí, que entenc que porta sort.
1: Doncs ja ho veus, jo d'esport, Gemma, no en faig gaire, en faig molt poc, per tant no tinc temps a tenir cap mania a l'hora de fer esport. Tu sí, sé que ets més activa. No sé si te fas alguna cosa concreta allò per, no sé, si vas a córrer o qualsevol cosa.
3: Clar, saps què penso, Oriol? Que potser per les persones que fem esport de manera doncs, més d'estar per casa, no? Perquè ens volem posar en forma o cuidar una mica la salut, crec que no tenim gaires manies a l'hora de fer esport. Però, clar, totes aquestes persones que has parlat i has entrevistat, que es dediquen professionalment i que hi ha com un objectiu, no? Que és guanyar o, vaja, obtenir alguna recompensa econòmica o algun títol, potser sí que les manies estan més justificades, no?
1: Cert, això és veritat, home, són professionals i per tant és aquest el seu objectiu, és guanyar campionats, fer bones marques. Sí, per anar a córrer pel passeig no cal posar-se les calces de sempre les mateixes, em sembla.
3: I clar, també de fet, per exemple, alguna vegada que quan en Rafa Nadal estava en actiu, recordo veure algun partit per la tele, allò que estàs a... sapejant, no? O sigui, fer zapping i veus algun tros de partit i recordo que sempre feia gestos perquè ell es veu que és molt maniàtic i és una... Al final les manies no tenen res a veure, crec jo, amb ser, doncs, intel·ligent o no. O sigui, al final és com una creença que tu mateix li dones sentit i validesa i al final, doncs, si et funciona la continues repetint.
1: No, clar, és que pensa que és això, algun dia et deixes de fer allò que tu penses que et porta sort, ho deixes de fer perquè te n'has oblidat, pel que sigui, i et va malament, encara hi creus més. És
3: total.
1: És probable. Per tant, això encara et reforça, et retroalimenta i creus que allò, fer aquell ritual, tenir aquell objecte a prop, et porta sort. Doncs mira, tant per tant tenir-lo.
3: I tant, i tant. Oriol, ens ha agradat molt aquesta secció. Moltes gràcies i fins ara.
1: Fins ara.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
3: Vinga, va, som-hi. Continuem a l'Hora Maresme i ara parlem de possibles o reals fenòmens paranormals que van passar a la Giralda de l'Arboç del Penedès amb en Jordi Loyo, que ens entrevista en Dani Grau des de Canet. Dani, bona tarda.
5: Hola, Jordi, bona tarda, què tal? Hola, Gemma, també.
6: Hola, bona tarda.
5: Bé, real o fictici, el tema de la...
6: Mira, a veure, jo et diria una cosa. Jo no he vist res, però hi he sentit i he escoltat i et puc explicar una història més o menys de...
5: Ei, tenim algun problema?
6: Jo no hi creia, però a conseqüència d'allò sembla ser que hi hagin veritats. Sembla ser, no sé si són supersticions, però és així. Com... Pregunta'm, digue'm.
5: Doncs això, què fa possiblement real?
6: Mira,
5: que hi havia...
6: mira, com que sé per on van els trets, sí. Jo hi he estat sempre, o havia estat sempre incrèdul amb aquestes supersticions, quan hi he vist en un casino o en un bingo una senyora tirant el cartó, passant-se'l per aquí i per allà, i perquè li faltava un número, sempre m'havien rigut, no? Però molt bé, per circumstàncies, jo vaig assumir la direcció de la Giralda, que era un edifici, és un edifici, vaja, De fet, del 1890,

0: 92, 90 anys, i bueno, estava tancat feia molt de temps, el vaig obrir i van començar a passar coses. A veure, jo m'havia d'expressar visc a Canet, per tant em quedava a dormir allà, perquè ja és una recreació, l'Arbós, per qui no ho sàpiga, no l'Arbós, sinó la Giralda, és una recreació de la Giralda de Sevilla, amb la meitat, amb 40 i pico, amb 40 metres, 43 metres, envers, o sigui, d'alçada. A dins, en vez d'escales com hi ha a la Sevilla, hi han, o sigui, en vez d'una rampa, hi han unes escales de pujada que pugen a les habitacions, i a baix hi ha una recreació del Pati dels Lleons de Sevilla, de Granada, de l'Alhambra, el 33%, sí, el 33%, i el Saló d'Ambaixadors dels Reals Alcàsseres de Sevilla al costat, magnífic, una obra perfecta, és preciós. Però bé, vaig assumir la direcció d'allò i em quedava a dormir allà per no despreçar-me de l'Arbós aquí, perquè l'Arbós està, és el primer poble de la província de Tarragona, passat al Vendrell. Bé, venia a dormir, però ja per comoditat em quedava a dormir allà. Molt bé, et puc dir que allà, des de trobar-me les senyores de la neteja al matí, anar a obrir i dir-me no volem entrar, hi ha un jardí preciós amb 6 hectàrees, hi ha un jardí preciós, 6.000 metres, sí, perdona, un jardí preciós, estaven a fora, que no volien entrar perquè havien sentit unes veus. Lògicament, jo em vaig posar a riure. Però a partir d'aquí vaig començar a indagar en el poble, l'historiador m'ho muntava, l'historiador del poble, m'ho muntava d'una manera, semblava que hi hagués un secret, i vaig burjar, i al final la gent gran del poble em van explicar que allò havia estat un cementiri, després va estar un convent, i llavors un capriciós de l'Arbós, un senyor que havia baixat a Barcelona i es va casar amb una hereua d'un indià, bueno, l'home va tornar al seu poble i va dir: jo aixecaré una torre més alta que l'església de l'Arbós. A veure, aquí, que per circumstàncies, hi ha una llegenda que diuen que va ser un home que, d'enamorat de la seva dona, va fer allò i tal. No, perquè era andalús ella, no és veritat. Però bueno, la realitat és que ell, per el que sigui, es va encapriçar, li quedava molt la fotografia, es va convertir en un home ric, i va voler fer aquesta recreació d'aquests tres llocs d'Andalusia. Bé, a partir d'aquí vaig escarbar amb la gent d'allà i et comencen a dir: mira, el capatàs de les obres es va fotre dalt de cap, des de dalt on hi havia el Giraldillo, que és la baleta que dona volta al vent, sí, sí. I va caure i es va matar. A partir d'aquí va haver uns altres, que tal? El propietari se'n va anar a la ruïna. Ella va acabar demanant caritat als carrers de Madrid. Tota una sèrie de circumstàncies que dius: escolta, va, això són punyetes, no?
1: També hi ha una anècdota, Jordi, que me l'has explicat mil vegades. Un punt clau és la cuina, on hi havia, sembla ser, un gos que...
0: Bueno, sí. Sí, no, a mi estan allà, em van regalar un gos, un pastor belga, i se li posava el menjar al troi, me'l vaig portant aquí. Si li posava el menjar a la cuina, era una cuina antiga, amb un fogó d'aquells de ferro, tal. Bueno, en allà el gos no entrava, per més que era un gos gran ja que jalava quantitat, allà no entrava. Bueno, vaig acostumar a treure-li fora el jardí, però en una circumstància, en aquest mateix lloc, nosaltres rebíem, vaig promocionar, perquè la idea era tornar-ho a vendre, ho va comprar una persona, doncs, que, bueno, penso que va voler especular, ho va comprar una persona que, per circumstàncies, doncs, m'ho va... Jo havia fet, vaig editar una part de l'Enciclopèdia d'Andalusia, un volum, que no el venien i se'm va fotre l'acudit de que jo els hi vendria Els hi vaig dir que a Catalunya, però que havíem de fer un volum més, que es diria Andalusos a Catalunya, Catalans amb arrels andaluses, i vaig dedicar... es venia molt bé.
1: Jordi, hem,
0: però,
1: hem de tancar.
0: És per arribar,
1: hem d'acabar. Breu.
0: Bueno, total, que vaig presentar-me allà, resulta... Total, que em vaig quedar a la direcció d'allò per promocionar-ho i vendre-ho. A partir d'aquí comencen a haver-hi coses, jo hi portava el Tucars, comencen a haver-hi coses de, per exemple, em venia una orquestra que era la Mondragón perquè feien la festa major en els patis d'allà. Sí. La Mondragón els posava assentats quan havien acabat en el pati, en el de Llança, en el Saló d'Ambaixadors, allà amb una alfombra preciosa, amb una catifa preciosa, bevíem cava i els explicava la història i hi havia el cantant, el del Mami Blues, i no sé si te'n parlo d'una altra època, i que, bueno, se li va posar els peus de punta i va aixecar-se i ja no va entrar mai més perquè van venir 3 anys seguits. Però amb un autocar em ve una senyora, no sé si de Prealé, però de Girona, i els ensenyals i la cuina se li van estarfar el cabells i va dir que allà havia notat alguna cosa estranya. A continuació, al cap de 15 dies, una altra persona que no es podien conèixer perquè era un altre tocar, que si un venia de l'Ebre, l'altre venia de Girona, doncs li va passar el mateix. Els mateixos efectes, que havia notat unes sensacions, que eren impersensibles, que no sé què. Jo cada vegada, bueno, vaig començar a indagar i em van dir, escolta, això, hi ha una senyora al Vendrell que vindrà i t'ho explicarà tot. Me'n vaig anar allà i veurà tot i què hi veu. Total, que va venir i el primer que va fer, sense jo dir-li res, diuen aquí, i em va fer posar-li una cadira al mig de la cuina. Justament quan ella, que ni la Margarita Xirgo superava el paper, jo estava pensant, és un teatre, però... Escolta, ja et dic, ni la Margarita, si algú. Bueno, que veia noms, no... sí. I, bueno, veia coses estranyes i tal i que qual, pronunciant cognoms d'allà, que jo no coneixia, lògicament. I, total, que passat això, vam baixar, vaja, teníem unes botegues que fèiem una invitació de cava a la gent. Estava llegint la mà a tothom i a mi em va dir... Jo no te la vull llegir a tu. Bueno, i per què? Diu, no, no. Però ja al final es va vendre allò, no es va cobrar. Bueno, tota una sèrie de circumstàncies que n'hi ha per... Total, que...
1: Perill.
0: Sí, perill absolut. Però, bueno, jo vaig començar a agafar por, no por, però sí respecte, i vaig dir, jo ja no dormo més aquí. Deixava el cotxe en el jardí i me'n anava a l'hotel.
1: Ja està, molt bé.
0: I, bueno, però passaven coses. Total, que un dia em trobo una serp, que a mi els animals, les serps em foten por, no fàstic, por. Bueno, me la trobo dreta a la perpendicular, just a baix, al vertical de la cuina, i a la bodega hi havia un pou, i me la trobo dreta, que no tocava ni amb la cua a terra.
1: Tanquem, Jordi.
0: Bé, hòstia... Bueno, si heu de tancar, ho sento molt, però qualsevol cosa, quan tingueu més temps, tu ja t'ho he explicat, però vull dir...
1: Fem la Giralda 2, la Giralda 2.
0: La Giralda... Bueno, sí, en total, per acabar, acabo que hi crec. Almenys quan pujo l'escala de casa, que són al primer replà, visc en un primer, són 13 esglaons, em salto un mal salto segur per evitar el 13.
1: El 13, val.
0: Pensant que en 12. Són 12 o que en són 14.
1: Molt bé.
0: Vull dir, bueno, quan vulgueu, estic a la vostra disposició.
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Les andances paranormals de la Giralda de l'Arbós. Endavant, Gemma.
2: Molt bé, doncs adeu. Moltes gràcies. Adeu, moltes gràcies a tots dos.
0: Adeu, gràcies a tu. Adeu.
2: Adeu. Hem de seguir avançant, parlant de supersticions. En aquest cas anem a fer una secció amb en Marc Treserres des de Tordera. Marc, explica'ns una mica doncs, de què ens parlaràs, de manies i supersticions, veritat?
3: Sí, exacte, Gemma. Abans ja han començat a fer una petita introducció amb el tema dels esportistes, el nostre company l'Oriol, i ara, bé, si analitzes fredament, hi ha moltes supersticions, per exemple, o manies, que no tenen cap mena de sentit, però per si de cas la gent les acaba fent o realitzant, perquè, bé, a ells els hi va bé per sentir-se còmodes. Començo jo, per trencar una miqueta el gel, per exemple, seguint, com ha dit l'Oriol abans sobre el tema dels esportistes, jo encara jugo a bàsquet, i per exemple utilitzo sempre els mateixos mitjons, però només me'ls poso pel partit. Igual que hi ha un tipus de calçotet esportiu, en el meu cas uns de negre Nike, que també només me'ls poso pels dies de partit. I abans d'entrar a pista, em torno a cordar les bambes perquè, bé, vull lligar-me-les fort, evidentment, per jugar, com toca, i jo crec que també és una mica superstició perquè ja m'he fet dos esguinços a la meva trajectòria de turmells, bastant potents, llavors també jo crec que és una mica per òbviament, precaució. I llavors n'hi ha un que crec que, Gemma, compartim, perquè he fet un cop d'ull al que has comentat tu pel guió, i amb el tema del brindis, què? Tu necessites que la gent et miri els ulls.
2: Sí, això és perquè tinc una amiga sí, que és mitja alemana, que el seu pare és alemany, i aquí potser no ho fem tant, és més per tema cultural, que en aquests països s'ha de mirar els ulls quan brindes amb algú. I si no mires els ulls, si les dues persones que fan el brindis no es miren els ulls, s'interpreta que l'altra persona t'està traint, o que t'està enganyant, o que
3: no és una coses, persona...
2: Que no és trigo limpio, com dirien en castellà. Per tant, jo ara sempre que brindo amb algú és com em dona un mal presagi que no em miri els ulls. És com si m'estigués ocultant alguna cosa. I directament li dic, mira els ulls, i ho fan.
1: Però el tema dels ulls és, pot ser perquè són tímids, la gent, també.
2: Sí, però quan es fa un brindis s'ha de mirar els ulls. Jo... Són un segon.
1: No, jo dic això perquè pot passar. Jo no sóc tímid, vull dir, no sóc del club.
2: Sí, clar... Òbviament, no?, que algú potser no et mira els ulls doncs, perquè li dona respecte o li genera timidesa, no?
3: Sí.
2: Però sí que penso... no anem bé si no ho fas, no?
3: Ara estava pensant amb el sopar que vam fer final de la temporada passada de l'antic nom del programa, de l'Ona Maresmals, que hi érem, que en Marçal també hi era, i en Martí Capçada. Tu, Gemma, jo et vaig mirar els ulls quan vam brindar, o no?
2: Vam veure tant que no ho recordo. Per tant, jo sóc molt honesta. No ho recordo si vam brindar. De fet, és l'última cosa que recordo.
3: Apa, aquí, apa.
1: Vau acabar no tocant hores. Vale, fantàstic.
3: No, quina... És que, Gemma, jo crec...
2: No, però vam riure molt, molt. Vam fer molta broma. I clar, doncs ara m'has fet una pregunta que no recordo.
3: Dani, escolta, amb la Gemma sé que en té alguna més. Dani, alguna mania o superstició?
1: Jo cap, t'ho dic en sèrio.
3: Cap, eh?
1: Cap, ni una.
3: Hosti, però, i quan eres jove n'havies arribat a tenir, però?
1: No. És que cap no, ni una. No. Vull dir, el que vingui. És que ho considero... A veure, i respecto tothom, però jo considero... que hi ha coses més importants a pensar. Que no pas
3: També tenim el nostre company de Calella, en Sergi. Sergi, tu tens alguna mania o alguna superstició? Bona tarda.
4: Supersticions, bona tarda a tots i totes. Supersticions no, però sí manies, sobretot amb la música, que és que no, mai aparo les cançons per la meitat. O sigui, és com una mania que tinc. O sigui, les he d'acabar de principi a fi, com si dura 10 minuts, les acabo sempre. I sobretot em passa amb els solos de guitarra, que no el puc parar a la meitat. També en tinc una altra que poder... No sé si a tot passa, Marc, que has comentat que jugues a bàsquet.
3: Sí.
4: Jo també jugo, no sé si ho saps...
3: Home, i tant.
4: I és que sempre que vaig a jugar, ja sigui al parc o al pavelló mateix, no puc marxar d'entrenar o de jugar amb els amics sense haver ficat un triple abans. O sigui, si jo l'últim tir al fallo, és com una mania que tinc. No me'n puc anar perquè penso que em dóna mala sort. No ho sé.
3: Hosti, bona. És que clar, amb el tema esport és tot un què. Gemma, tu amb el tema esportiu en tens alguna?
2: No, no en tinc cap de mania.
3: Amb això amb l'Oriol...
2: Et diria com a molt que els mitjons siguin còmodes, perquè el tema dels mitjons... Sóc maniàtica. Que siguin curtets, que no estiguin foradats. Hi ha gent que veig amb els mitjons foradats. O sigui, no sé, a mi els mitjons per mi tenen certa importància.
3: És perquè transpiri el peu, jo crec.
4: Doble mitjó és important, eh, per cert.
3: Ah, hi ha gent que... Tu em portes doble mitjó.
4: Doble mitjó, sí.
3: Carai. Ah, també tenim... A veure, perdoneu, és que crec que hi ha moltes manies.
2: Sí.
3: Jordi, què tal?
5: Bones.
3: Bones. Escolta'm, alguna mania, alguna superstició, company?
5: Doncs mira, jo faig com a hobby un món que té moltes supersticions, que és el món del teatre. Faig obres de teatre i el que normalment fem quan sortim a l'escenari, o almenys jo, és fer un petit saltironet que normalment faig entre bambalines. Clar, el que passa és que a vegades se me'n va una miqueta a la distància, diguéssim, i algú del públic s'ha donat compte de que aquest petit saltironet ha passat dalt de l'escenari. A vegades m'ha passat.
1: Això sí. Salt del tigre.
5: No, és més discret. I el que deia en Sergi, el molta merda i els ànims entre bambalines també és un clàssic, del teatre.
3: Des d'Ona Malgrat, no sé si tenim alguna superstició, també. Bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs,
3: o manies.
6: Que... No.
3: Cap ni una, eh?
2: No en té la Laura. Crec que ho ha comentat abans i ha dit que no.
3: Ah, perdona, llavors no...
6: No, sí que faig... per exemple, els interruptors, els que van junts, sempre intento posar-los a la vegada. O sigui, o estan els dos amunt o els dos a baix.
2: Ah, van sortint cosetes.
3: Uau, és que en sortirien moltes, Gemma.
6: Sort o res, vull dir, és una mania, però no relacionat amb què em passarà alguna cosa si no ho faig.
2: Clar, però si en el cas que no ho fessis, Laura, tu et dones compte, no? O no?
6: Sí, però jo què sé, si estic al llit i sé que me l'he deixat...
2: Vale, pots viure
6: diferent, amb no m'aixeco a treure-ho.
2: Vale. Molt bé.
4: I el volum de la tele amb números parells, per cert, eh? Important.
3: Sí, tu també ets d'aquests, eh?
4: Múltiples de 5.
5: Jo m'apunto aquest club, eh? A mi em passa també. Imparells, no.
4: Exacte.
3: En Marçal, el nostre tècnic, en té algun? I amb això acabaríem,
2: Gemma. Està en Carles acompanyant-nos i en Carles jo sé que té algunes manies.
3: Ai, a veure, Carles.
2: És que en Carles ara mateix no té el micro activat. Però abans me n'ha explicat alguna.
3: I què la podem saber, eh?
2: Al cap.
5: Delata el Gemma.
3: Exacte.
2: No, ja, sí, alguna mania, com tothom, i també amb el tema esportiu, sobretot. M'han explicat alguna. Companys, hem d'anar acabant, perquè sé que dona per molt el tema de les manies. No sé si algú vol dir alguna més.
3: Jo en tinc una, que és una tonteria. Digues. Com una catedral, però, per exemple, jo sovint, per al matí, en lloc de fer-me un entrepà, jo em faig un bol de cereals. Generós, a més... I primer poso els cereals i quan poso la llet just després ho faig, no me n'havia ni adonat fins que m'ho va dir fa anys enrere el meu germà, que ho escampo d'una manera com si tirés oli a una amanida, la llet. Ah. Bueno, és una tonteria, però sempre ho faig així, no sé.
2: Molt bé.
3: Ja havia dit que era molt estranya.
4: Bueno, cereal, sempre,
2: molt interessant. Sempre. Doncs bé, companys, Hem de tancar aquí, que
3: vinga,
2: si no
3: va.
2: El temps se'ns tira a sobre, així que gràcies a tots per fer possible doncs, aquest espai. Fins ara.
3: Fins ara.
2: I tot seguit és moment de fer un cop d'ull al cel. Com tenim la previsió del temps, molt pendents d'aquestes pluges torrencials que estem vivint arreu del país, i com sempre en Quim Serra doncs, ens explicarà quina és aquesta previsió. Quim, bona tarda.
7: Seguim pendents aquest migdia de l'evolució d'una situació meteorològica que està portant molts núvols aquí a la comarca, de moment sense precipitacions. Sí que és veritat que aquesta tarda es podria animar una mica, tampoc no massa. Podríem tenir algun petit ruixat, començant pel sud i acabant cap a la zona central, tocant el Maresme Nord, però en general poca cosa i res a veure amb les precipitacions importants que s'estan registrant cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre en alguns punts del sud de les comarques de Tarragona. Per tant, de moment, precipitacions poc importants. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana, sembla que la inestabilitat s'aproxima i que, per tant, sí que podríem acabar tenint alguns xàfecs més intensos, començant per demà dissabte, durant el matí, sembla que hi hauria una treva cap a la tarda, però altre cop arrencant durant la nit de demà passat, i les precipitacions més importants s'esperen la matinada del diumenge, quan podria descarregar amb molta intensitat aiguats importants, i una situació, per tant, que ens ha de tornar a portar molta precaució a conseqüència d'aquestes precipitacions previstes. Una situació que s'allargaria ben bé fins de forma irregular, de forma discontínua, però que s'allargaria fins més o menys al mig matí del dilluns. Les temperatures, en conseqüència, s'han de mantenir sense grans canvis, amb uns valors més normalitzats aquest cap de setmana, si els comparem amb els del cap de setmana passat, i a més, amb vent que s'ha de mantenir, com fins ara, més aviat fluix, avui encara lleugerament moderat del nord-est, però demà i demà passat serà fluix de llevant, de mar cap a terra. Una situació marítima que estarà dominada per la maror, mar de fons al llarg de tot el cap de setmana aquí a la costa de la comarca.
8: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta previsió del temps, ara el que fem és repassar les xarxes socials. Com sempre ens fixem en el Maresme. El Maresme torna a estar en alerta per pluges intenses. Venim d'aquesta previsió del temps, però ho tornem a remarcar. Amb el pla Inuncat activat entre les 8 i les 2, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb xàfecs localment forts, tempestes i també possible calamar. A Mataró també s'ha activat el pla municipal per risc d'inundacions i Protecció Civil demana especial precaució en rieres, torrents, passos soterrats i zones inundables. En clau internacional, les protestes estudiantils a França ja han afectat més d'un miler de centres educatius. En el tercer dia de mobilitzacions per reclamar millores en el sistema educatiu, s'han registrat aldarulls, incendis i enfrontaments amb la policia. I el tema curiós del dia. Des d'aquest passat 1 d'octubre, els conductors estan obligats a deixar un passadís d'emergència quan es trobin en un embús. En vies de dos carrils, els vehicles s'han d'apartar als extrems per deixar lliure el centre. I en vies de tres o més carrils, el passadís s'ha de formar entre el carril esquerre i el del costat. L'objectiu és facilitar el pas d'ambulàncies, bombers i altres vehicles prioritaris sense esperar atenció que arribin per començar a apartar-se. I tot seguit, el que fem ara és la pregunta del dia.

0: I com no podia ser d'una altra manera, avui us preguntem si teniu alguna superstició, alguna mania o algun ritual. Ens podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram i estarem encantats de llegir-vos. Fins ara!
1: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
0: Com cada divendres, moment de parlar del que ens agrada, pel·lícules, sèries que s'estrenen aquesta setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
2: Avui no tenim sèrie, sinó tenim una pel·li que estic veient a Netflix, però anem primer per les estrenes.
0: Vale.
2: Si tens alguna cosa tu, doncs també la pots cullerar de Gemma, com vulguis.
0: Jo he acabat la Monster de la Lizzie, eh? L'has acabat, no, tu també?
2: Jo he acabat aquells pijos que eren amics als...
0: El club
2: gastronòmico.
0: Això, el club gastronòmico. Val, per tant, no has acabat encara la Lizzie, eh?
2: No l'he acabat. No, el tema del club gastronòmico... no m'ho esperava, al final no me l'esperava, de veritat.
0: Vale, doncs l'hauré de recuperar perquè la vaig deixar a mitges.
2: Em va sorprendre molt qui és la persona, la mala o el malo de la pel·lícula.
0: Uh-huh. Molt bé.
2: Val? Doncs al cinema avui s'estrena Verity, que és un llibre de la Colleen Hoover que ho ha patat molt fort. Diu que l'Owen Ashley, autora de llibres, està arruïnada, rep un encàrrec que li canviarà la vida. Jeremy, el flamant món de Verity Crawford, una de les autores més importants del moment, la contracta per terminar, per acabar la sèrie de llibres en el que treballa la seva dona, acaba de patir un greu accident que l'ha deixat en coma. Lowen s'instal·la a la mansió del matrimoni per poder treballar en les notes en què treballava Verity, amb l'esperança de trobar bon material. I aquí, doncs, bueno, es barreja de si és... quina història és la de veritat, una o l'altra, no? O si és veritat o si és mentida, no? Cadascú ha de treure la seva conclusió. Jo vaig deixar a mitges el llibre, no perquè no m'agradés, sinó perquè vaig començar a llegir altres coses, com tu ho fas, com tu amb les pel·lis i tal, però la tinc pendent. La vull llegir aquesta setmana i anar-hi la setmana que ve a veure si la puc... Si el llibre és... tan bo com la pel·li.
0: Molt bé.
2: O la pel·li és tan bo com el llibre. Val? Uh-huh. La crítica la tira per terra. La crítica la tira per terra, diu que no té substància, però que, bueno, que només hi ha de potable de la protagonista, que és Anne Hathaway. Però, evidentment, la crítica és crítica i, a l'igual, a mi m'agrada molt. O a vosaltres us agrada molt. El llibre, ja us ho dic, és en Verity, la sombra d'un enganyo, que és brutal i amb un supervendes increïble. Vull dir que hi haurà molta gent que hi anirà, perquè ha llegit el llibre segur.
0: Molt bé, en prenem nota.
2: Sí, doncs... jo no fumo, però hi ha un paquet de tabaco que es diu Lucky Strike, eh? I hi ha una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana que es diu Lucky Strike, eh? Igual que el tabaco, eh?
0: Mm-hmm.
2: No parla de tabaco, sinó que és el protagonista del fill del Clint Eastwood, l'Scott Eastwood, que es converteix en un llop solitari que lluita per sobreviure en condicions extremes enmig de la batalla de les Ardenes durant la Segona Guerra Mundial. Amb enginy, el director Rob Lowry amaga els pocs recursos en què disposa per fer aquesta pel·li i manté la tensió fins al final, irregular i previsible, però prou sòlida i entretinguda. Això ho diu la crítica, una altra vegada. Avui estan super negatius, eh? Però, bueno, si voleu veure si o comparar el pare i el fill, si el petit Eastwood és tan bo com el pare, doncs teniu aquesta oportunitat de recuperar la marca d'una marca de cigarretes, Lucky Strike, però en pel·lícula, podríem dir. I Sunny Dancer, Ivy, de 17 anys i amb càncer, assisteix, tot i que no vol, a un campament per a joves pacients. Contra pronòstic, es fa amiga d'un grup de peculiar i viu un estiu inoblidable. Una pel·lícula, diguéssim, del rotllo de les, suposo que les pulseres vermelles i tal, amb un llenguatge positiu sobre el càncer, no? I us recomano a Netflix Una Bomber, que és una pel·lícula amb una història real d'un assassí en sèrie que atempta contra multinacionals i centres d'ensenyament com universitats i, diguéssim, també escoles professionals. Perquè quan es va intercalant, quan aquesta persona era jove i quan, diguéssim, en l'actualitat. I es veu que atempta perquè, evidentment, considera que no se'l va tractar bé quan estudiava, sobretot amb un concurs de debats, de debat. I el tio, bueno, és una sèrie, i el germà ajuda la policia a, doncs, a intentar detindre'l. Una pel·lícula d'un cas real interessant, potent i, evidentment, molt bèstia. Però que va passar als Estats Units. Igual que l'Elisi, doncs, aquest tio també va ser real.
0: Molt bé, molt bé, Dani. Molt doncs bé. Aquestes són les recomanacions, eh?
2: Sí, tens alguna
0: perfecte.
2: Cosa, tu?
0: Jo, no. Mira, aquesta setmana no, perquè estic veient una sèrie, però no val gaire la pena, és un dramaturg, per tant, no us el recomano perquè no val la pena.
2: Jo estic acabant The Crown, em queden mitja hora per acabar.
0: Aquesta és bona, també, no, aquesta és bona.
2: Bueno, sí, no, home, l'ambientació és brutal, és molt
0: bé. Molt bé. Dani, gràcies, bé. Com sempre. Adeu. Fins ara. Adéu. I els divendres no només parlem de cinema, també parlem de teatre i repassem l'agenda teatral amb en Jordi Prats Avalls, des de Palafolls. Jordi, bona tarda.
3: Què tal, Gemma? Com estàs? De nou, jo amb la meva intenció de que deixeu de veure sèries i que aneu més al teatre, eh? Aquí s'ha de fer una miqueta de tot i per això es porto aquesta agenda que tu deies i sobretot amb aquests teatres del Maresme que han estrenat molts nova temporada, alguns ho faran ben proper, ara us ho explico, però si em permets el primer que farem és trobar doncs tres teatres de la nostra comarca de la zona perquè presenten propostes teatrals ben interessants aquest cap de setmana. La primera la tenim ben propet de Palafolls, el Teatre Clavé, que aquest diumenge dia 4 d'octubre presenta Per fi me'n vaig. És una bogeria codirigida per en José Corbacho, amb això jo us dic molt, i on es parla de què pot fer en Carles Sanz, excomponent del Tricicle, quan baixi dels escenaris. D'aquestes persones que comencen a crear espectacles passa també en teatre de guerrilla, no? Allò que quan es separen en solitari i me'n vaig, però fan com gires de comiat amb espectacles com aquest, Per fi me'n vaig. El podreu veure al Teatre Clavé de Tordera, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda, amb entrades encara disponibles, anticipada 20 euros i a la mateixa guixeta 22 euros. Però tenim altres propostes també perquè a Pineda de Mar, el Centre Cultural i Recreatiu, presentarà nova temporada aquest mateix diumenge, celebrant la Diada del Centre. Entre d'altres, hi haurà la presentació de tots els espectacles que podrem veure aquesta nova temporada 2026-2027 i ja n'estrenen la primera. És el clàssic Tots eren fills meus, d'Arthur Miller. La proposta serà a les 7 de la tarda, al Teatre de Pineda, el Centre Cultural, i les entrades també són disponibles ja a través del seu web, en aquest cas www.ccrpineda.cat. I si cap d'aquestes dues propostes us convenç, us convido a anar cap a la capital maresmenca, cap a Mataró. El Teatre Monumental presentarà aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, Vientos del Pueblo. Una proposta ben interessant, un espectacle de Pep Tosà que ret homenatge a la vida i l'obra de Miguel Hernández, poeta i d'una intensitat i compromís excepcionals. De fet, és un espectacle de teatre que es va estrenar per a la temporada alta i que també podeu veure ara mateix a la capital maresmenca. Recordem-ho, aquest diumenge 4 d'octubre a partir de les 7 de la tarda al Teatre Monumental de Mataró, 24 euros a platea i 19 euros a l'amfiteatre. I per anar acabant, Gemma, un parell de propostes més que ens porten cap a Barcelona, cap a la ciutat comtal. Aquí tenim ple d'ofertes, i ple de teatres que es poden visitar amb propostes teatrals ben interessants. Mira, si abans parlàvem de teatre de guerrilla, us parlo de Quim Masferrer, ben conegut. Doncs bé, Quim Masferrer està al Teatre Borràs des del passat 9 de setembre i fins al pròxim 18 d'octubre, de moment, i presenta l'obra de teatre Temps. Gemma, et faig la pregunta. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Uf, no et puc respondre.
3: Avui no. Que la cosa va de supersticions i coses esotèriques?
0: És que crec que ploraria, o sigui, em ratllaria molt, o sigui, no m'ho prendria de forma positiva, no? Hi ha gent que diu, no, jo em tiraria per paracaiguda, jo faria no sé què, no, jo no ho sé què faria.
3: Doncs et faig aquesta pregunta perquè en Quim Masferrer, dalt de l'escenari, amb aquesta proposta teatral que es diu Temps, li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida, una hora i mitja de la més autèntica i plena llibertat que mai es podria gaudir un ésser humà. Et queden 90 minuts, per tant, pots fer el que et vingui de gust. El mític Quim Masferrer torna als escenaris de Barcelona amb aquesta tragicomèdia que reflexiona sobre el pas del temps, la consciència de la mort i la manera com vivim o deixem escapar la vida. Un monòleg imprescindible que, com dèiem, es pot veure aquests dies al Teatre Borràs, 15 anys després de la seva estrena. I si et sembla, Gemma, ho deixem aquí?
0: Sí, perfecte, perfecte, Jordi. Fins ara.
3: Gràcies, fins ara.
0: I donem pas a la secció de tecnologia des de Ona Malgrat. Endavant.
4: Doncs avui ens acompanya a la ràdio l'Alià de l'Espai Mataró Cuida, un laboratori de recerca i innovació en l'àmbit sociosanitari. Bona tarda, Lídia.
5: Hola, bona tarda.
4: A grans trets, què és o com definiries l'Espai Mataró Cuida?
5: Doncs l'Espai Mataró Cuida, que té un nom i un cognom, és Espai Mataró Cuida Care City Lab, és el que tu ja deies, eh? Ve a ser, d'una banda, un laboratori de recerca, d'innovació. A nosaltres ens agrada dir també que és un ecosistema en si mateix, que està format per agents, per entitats, tant del sector social, del sector sanitari, del sector tecnològic, que totes elles treballen per un mateix objectiu, que és la millora de la qualitat de vida de les persones. Però en particular pensant en les persones en situació de dependència, en situació de discapacitat i també pensant en aquelles persones cuidadores. Per tant, és un micromón que efectivament el que vol és ja donar respostes a les necessitats d'aquesta ciutadania, que vol investigar i investiga i vol trobar noves respostes per com millorar o com donar solucions a les necessitats d'aquesta ciutadania i finalment a poder a fer arribar aquestes noves solucions amb aquesta ciutadania.
4: Col·laboreu també amb l'Eurecat, com és aquesta col·laboració?
5: Sí, de fet, aquest ecosistema, com et deia, està constituït per... Som actualment 10 entitats i tenim, efectivament, entitats que treballen o vinculades a la innovació tecnològica, entre elles la Fundació Eurecat.
4: Actualment, en quins projectes esteu treballant?
5: Sí, de fet, aquest ecosistema, aquest projecte Espai Mataró Cuida Care City Lab, no és només un projecte en si mateix, sinó que està... afincat en un equipament que fa possible totes aquestes pretensions que abans et deia, és a dir, tota aquesta recerca, tota aquesta innovació. Per tant, en aquest equipament es desenvolupen projectes de recerca, d'innovació i d'atenció a la ciutadania. És un equipament molt innovador, té alguns espais singulars i ens permet encabir, doncs, des d'això, des de nous serveis a la ciutadania que existeixen a dia d'avui, que si vols més endavant us puc explicar, i també espais on poder desenvolupar aquestes línies de noves d'investigació, de recerca. Disposem, per exemple, d'espais simulats, d'un habitatge simulat, disposem d'una habitació de residència simulada, tenim espais de treball singulars perquè, doncs això, si des de l'hospital estan, per exemple, treballant amb com modificar les textures dels aliments per a aquelles persones que tenen dificultat a l'hora d'empassar, que tenen disfàgia, doncs poder-ho testejar, poder-ho provar, poder investigar com adaptar aquestes textures a les particularitats de cada persona per evitar l'ennuegament, per exemple, o la manca d'hidratació. Aleshores, quan em preguntaves pels projectes, doncs des d'un una banda, tenim tota aquesta línia d'investigació i de recerca entorn a com fer textures òptimes, doncs, per persones amb disfàgia, d'una banda. D'altra banda, també tenim, per exemple, estem fent investigant amb la salut de les persones cuidadores, que abans deia, no? Apostem per la millora de la qualitat de vida d'aquelles persones dependents o amb cronicitat, però també en la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores. Hi ha evidència científica de que aquestes persones que estan cuidant algun familiar, la seva salut se'n veu perjudicada. Aleshores, hem posat en marxa investigadors, hem posat en marxa professionals del món dels serveis socials per dissenyar uns tallers que estan duent a terme dirigits a persones cuidadores, per mesurar si efectivament participar d'aquests tallers, on es treballen determinats recursos, recomanacions per millorar la seva salut, i mesurar finalment el passar per aquests tallers si això té un impacte en la seva salut, no? És a dir, tenim projectes d'una banda més tecnològics, més, sí, i tirem doncs, de les entitats que formen part del nostre ecosistema, que ens poden aportar aquesta part, però també a innovació en l'àmbit més social. Quina és la gràcia justament del nostre espai Matarocuida? Doncs que estan en connexió tots aquests agents, no? I que nosaltres detectem potser les necessitats a través de dos serveis públics nous que hi ha allà on hi acull la ciutadania, i a partir d'aquí intentem donar resposta a les necessitats amb els recursos que ja existeixen, però si aquests no existeixen, el que posem en marxa és tota aquesta pota de recerca, tota aquesta pota d'innovació i, finalment, la de transferència dels resultats altre cop amb aquesta ciutadania.
6: D'acord, i quins projectes d'èxit teniu que ens pugueu comentar?
5: A nosaltres ens agrada parlar, quan parlem de projectes d'èxit, de l'impacte que estan tenint a dia d'avui els dos nous serveis públics que hi ha en aquest espai Matarocuida. Un és l'oficina de cures, és un servei dirigit en aquest cas a la ciutadania de Mataró, però tenim un altre servei que és el Sirius, el Centre per a l'Autonomia Personal, que forma part de la xarxa Sirius, que aquest sí que és d'abast comarcal, per tant aquí doncs, tota la ciutadania de Malgrat i s'hi podria dirigir. Aquests serveis, com us deia, el que fan és donar resposta, acompanyar, assessorar a totes aquelles persones que estan vivint una situació de limitació de la seva autonomia, de dependència, o bé que estan al càrrec d'algú que es troba en aquesta particularitat, ja sigui doncs, per una malaltia, una patologia concreta, ja sigui per una situació sobrevinguda. Orienten i assessoren, i en particular aquest Sirius, orienta i assessora al respecte d'aquelles ajudes de suport que existeixen al mercat, tecnològiques i no, per fer més fàcil la vida de les persones, per, diríem, facilitar l'entorn davant d'una situació d'autonomia limitada. Això a través de la professional, de la terapeuta ocupacional. Ella el que fa, d'alguna manera, és prescriure les característiques d'aquells suports, alguns tecnològics, d'altres no, que faciliten la vida de la persona que es troba en situació doncs, d'autonomia limitada i també de la persona cuidadora. I això gràcies a aquests espais que dèiem que tenim singulars. Tenim un habitatge simulat que permet que el propi ciutadà vegi com utilitzar, pugui testejar com utilitzar aquell producte en un entorn el més semblant a la realitat. Però tot aquest és un dels projectes d'èxit perquè, clar, estem parlant de que només es va posar en marxa a finals del 2024 el Centre per l'Autonomia Personal, també l'Oficina de Cures. El Centre per l'Autonomia Personal, en un any, en el primer any d'existència, va atendre a 350 persones. Wow. Amb entrevistes individualitzades, amb un treball molt personalitzat, d'assessorament individual. Això és un èxit per nosaltres, sobretot pel grau de satisfacció que elles ens expressen. I sobretot perquè aquest ciutadà sap després on, amb aquella informació, sap on anar a buscar, sap què adquirir per, efectivament, millorar el seu dia a dia. Podria donar-te més dades sobre l'impacte d'aquest servei, però per nosaltres aquest és un servei d'èxit i que va en la línia de la pretensió d'aquest projecte Espai Matarocuida, connectar, detectar la necessitat, connectar amb les solucions que ja existeixen i, a partir d'aquí, si no existeixen, posar en marxa aquestes línies de recerca que també es desenvolupen dintre el propi Espai Matarocuida.
6: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Espai Matarocuida a la ràdio, Lídia.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui i tornem la setmana que ve amb noves històries i amb nous temes. El dia que passeu una bona tarda i un bon cap de setmana. Adéu.

0: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació, un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es... como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, a investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al vell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo, y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque por ejemplo cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, en mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí sin embargo me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua, volverlo germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre, o sea, hay unas piezas como micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación con el Delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme. Vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces, ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és...

Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.

0: Nits a Castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
1: Els bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
2: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, xicots dissabte a la tarda, castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
2: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
2: Sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de Castells, a Vilafranca del Penedès, en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut, perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga Castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
2: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres. I ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
3: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
2: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
4: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
2: Sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic al món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
2: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
2: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
4: posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però

0: resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quan, potser uns 300 o 400 quilos.
1: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
0: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs, oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
2: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
1: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
2: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
1: Doncs sí, la veritat és que sí.
2: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
1: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: No, ara això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants i si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio Alpicat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer va ser ells, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: Un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
5: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent de Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: I al cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
5: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com el van escollir tu?
5: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, pues, voten. Ja dic, en aquest cas, Sant i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en que heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
5: Uh-huh.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
5: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
5: Pues això és poquet.
2: És poquet.
5: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
5: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar l'oportant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla, bueno, la colla no, el món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, en podíem dir.
5: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança a Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
5: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la César Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
5: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000, primer els van regalar a la sardana, la sardana es va passar al barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
5: Correcte, de Sal del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat, o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
5: Bueno, és una mica l'inventiva de Miquel d'en Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares. En Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble, que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí pues representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. Mm-hmm. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
5: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, havien nanos, ens havien plegat molts nanos perquè no podien fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és el que et refereixes, uh-huh, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla de l'Ens Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto va tenir un accident i s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí sempre vam dir, si fem un gegant portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014 quan vam sortir el primer cop al carrer, doncs vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més, amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
4: Fins una altra.
5: Fins una altra.
4: Gràcies.
6: Estàs escoltant Rambla 54.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
6: Ni idea.
7: És un programa de coses xules.
6: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
6: Aneu a punt d'escoltar.
7: No, esteu escoltant millor.
6: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
9: Lambda 54 a... de los Super de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
10: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
10: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magíser Itjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
11: Bueno, la candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Tarragona va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona, li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
10: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
11: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'aniran ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
10: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
11: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no més rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear una ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar-se i per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
10: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
10: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
11: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més te permet una cosa que és molt, que a més el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat, i aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament, i després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
10: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tàrraco no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
10: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, o el pare feia un mànec per un rampí, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feien molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran, i així ens en va venir una afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge, i així jo, com que també anava practicant a casa i veient amb ell, pues, mira, aportava els seus coneixements a les meves mans, i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre més o menys havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig, i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Un verb més bonic.
2: Escolta, Josep, nosaltres, per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, pues em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi ha rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, i hi ha diverses fustes. La gent agafava feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no? Has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, un pi que quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així m'estuvio que hi hagin nusos, que són les branques, i per treballar més, més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb una eina.
1: I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què
3: seria,
1: és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles de vi, no? Que fa aquell vi sen fi. Uh-huh. I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé el tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavant, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era allà, era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, quan, des que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quan tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja, clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes, i després amb un dia em fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia em feien 4 o 5 parells, que són el doble. Uh-huh. són 8 o 10 esclops, però esclar, ells treballaven de sol a sol, i esclar, ho tenien molt per mà, eh?
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicaves, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops, si és que queda algú?
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbart dansaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i molts demanen, i molts per decorar, molts al final acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb esclops. No perquè no els mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949. Que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins a aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim.
1: Ja. Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que en fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara en fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no?, catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops? O què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar, i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà...
2: No farà calaix.
3: No farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt. I jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré. Però vull dir, hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit tot rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ona.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Soc la Teresa i això és música per tu. Comencem amb l'Elvis, com sempre. Fem un viatge ple de música de tots els temps. Només aquí, a Ràdio Tordera, música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. Ai, la música amb la que us veu enamorar. Que potser podria ser aquesta, Killing Me Softly.

Ai, que maca. Encara li queda una miqueta, eh? Perfecte, però bueno. Anem amb Madonna quan es cantava Like a Prayer.

era veia d'una xafarderia, però és que el que segurament la majoria devíeu veure al Mundial de Futbol. I el Mundial, sembla que va ser l'últim dia que va sortir la Madonna a la despedida. Jo vaig tardar una estona a reconèixer-la. Tinc que dir-ho, tinc que dir la veritat, tal qual. La Madonna no és la que era. No sé per què coi superen tantíssim. No sé què guanyen amb aquestes operacions horroroses, perquè està lletja. Bé sigut millor alguna rugueta, o sigui, fer-se gran amb elegància, no? Amb elegància. És com la Nicole Kidman, que l'altre dia també la va veure en una pel·lícula super recent i ja no té la cara de la Nicole Kidman. A part de que s'ha sortit tan prima, és tot hueso. Però la Madonna sí que em va fer ràbia, perquè la Madonna a mi sempre m'ha agradat. Tenia, hi ha gent que diu que era molt guapa, gent que considera que no. Jo considero que era mona, era guapa i tenia un toque, però l'ha perdut. L'ha perdut en tantes operacions. Bueno, no m'enrotllo. Anem amb una gran cançó de Eagles. Quina la ballada. Qui no, la ballada, que aixequi la mà. Eagles, Hotel California.

Ja tenim una petició. La Susana ens diu que encara que estem al setembre, no?, i representa que ja s'ha acabat l'estiu, pues ella aquesta cançó li recorda l'estiu i vol recordar l'estiu. I també perquè ella aquest any ja han tocat les vacances ara, per tant, per ella és estiu. Així que per tu, Susana, ens ha demanat Perduts, tu i jo, de Cura, en català, per vosaltres i per la Susana.

Pues per tu, Susana, esperem que t'hagi recordat l'estiu. I gràcies per demanar cançons aquí a Música per Tu, perquè podeu demanar-les. Com? Pues només teniu que escriure un WhatsApp al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. Em dieu el vostre nom, si voleu, quina cançó voleu, sobretot, i si va dedicada o per alguna raó especial, o simplement perquè us agrada. Així que recordeu, podeu demanar una cançó, aquí hi ha Música per Tu, al 611-481-381, 611-481-381. En aquest cas, la Susana ens ha demanat aquesta cançó tan maca. I ara anem en Queen. Què tal, We Are The Champions? Som campions, som campions, som-hi, som-hi. We Are The Champions, amb Queen.

Ai, que maca. Lastimosament la tinc a tallar. Dura bastant. Pues anem amb Guns N' Roses, que ens cantaven allò de November Rain, que plourà el novembre. Bueno, pues que plogui, que ja en tenim ganes.

També, anem a algú més calmadet. Anem a José Feliciano. Mira, l'altre dia, pues, el cotxe el vaig escoltar. Dic, hosti, amb el que a mi m'agradava... Perdó, amb el que a mi m'agradava i em sembla que us el poso molt poc, eh? És que té cançons tan maques. I canta molt... El que vaig agafar era un que eren superèxits, que no eren d'ell, quasi... O sigui, havien d'ell i que no eren d'ell. Això que fan? Que fan un... d'èxits, no? A veure, canti el que canti a mi, és que m'agrada moltíssim. I, bueno, buscarem. José Feliciano, una cançó preciosa. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué? ¿Por qué?

0: en mi de...
1: Aquesta cançó és fantàstica, ens la canten més gent també. Ara recordo que l'he sentida per al Bertín Osborne i el tinc aquí, a la punteta, però no recordo. Però aquesta cançó és que és tan maca, diu unes coses tan interessants. L'any següent havia el Banco Hispanoamericano. Bueno, cap al jovent d'avui no saben el que és el Banco Hispanoamericano, no? Però bueno, anem amb una altra petició. Recordeu que podeu demanar una cançó. I Lourdes, en aquesta ocasió, ens demana aquesta cançó. El 611-481-381, 611-481-381, ens ha escrit i ens ha dit, aviam, si puc fer-ho tot alhora, Wake Me Up Before You, Go Go, de Wham. Em recorda la meva adolescència, vale? Pues estupendo, meravellós, i jo faré uns 5 cèntims d'aquesta cançó. Bueno, pues això que us deia. La lletra ve a dir una miqueta com bailarín de jazz, vas posar el bum-bum al meu cor, envies a la meva ànima als núvols, hi ha algú que molesta, que no està bé, el meu amic em va explicar el que vas fer ahir la nit, em vas deixar dormint al meu llit, jo estava somiant, i tindria que haver estat amb tu al lloc d'ell. Ojo el que m'està dient aquí, eh? Diu, desperta'm abans de marxar, porta'm a ballar aquesta nit... Bueno, una sèrie de coses precioses i... Bueno, en aquest cas, el que sap en anglès, que disfruti, i el que no, pues també, perquè és una cançó molt maca. Wake Me Up Before You Go Go, de Bam. Per tu, Lourdes, de...

Pues en aquesta ocasió us he posat aquesta cançó, Wake Me Up, bla, bla, bla, bla, Before, no me'n recordo què més. Per què? Perquè ens l'han demanat al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381, és un WhatsApp de Ràdio Tordera, on teniu que escriure, si voleu, el vostre nom, sobretot la cançó que voleu, si va dedicada o simplement perquè us agrada, o com la Lourdes, pues perquè li recorda molt la seva joventut, no? Bé, continuem. I anem amb el Sergio Dalma, que ens cantava allò de Yo no te pido la luna. Que maca!

que maca aquesta del Sergi Dalmà, en té tantes. En fi, anem acabant, desgraciadament, no, malaurosament, ai, tampoc, perquè ens trobarem la setmana vinent. Així que anem acabant, si has donat temps, un parellet de cançons, o que es grasses in the night, és que aquesta m'agrada.

Salutacions cordials un dia més. Des de Ràdio Sant Esteve Sarrovires i per la xarxa de comunicació local comença el nostre programa Llargs i Curts. Un programa que durant aproximadament 55 minuts us acompanyarà una setmana més el Carles Mira el Peix. Avui escoltarem sardanes d'Enric Ortí, actualment un dels components de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Escoltarem diverses peces i farem doncs, una miqueta d'història sobre aquest compositor i també tenora solista de la Cobla Sant Jordi, que actualment, doncs, com dèiem, ciutat de Barcelona, i que és compositor també de sardanes. Aquest senyor doncs, va començar a l'aprenentatge musical, llavors Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, cursant solfeig i teoria coral, i també doncs, va estudiar tenora amb els professors Emili Mas Oliver, Francesc Elies, Josep Colomer, entre d'altres. Avui hem començat escoltant una peça de l'any 1997 anomenada Complaença, del compositor Enric Ortí, que va néixer a Barcelona el 9 de març de l'any 1966. Benvinguts una setmana més a Llargs i Curts, al programa sardanista de La Xarxa. Una peça musical amb la que ens quedem ara mateix porta per nom Quan tot quedi lluny, una cançó de l'any 1997.

El senyor Enric Ortí, a la seva infància, va viure immers en un ambient familiar sardanista. Va debutar com a tenora solista en l'acte de presentació oficial de la Cobla Juvenívola de Sabadell el dia 23 d'abril de l'any 1976 al Teatre Municipal La Faràndula de la Població del Vallès, on va interpretar

Fora de l'àmbit sardanista, ha col·laborat amb conjunts i intèrprets solistes com un Ang Pasc de a França. De fet, la companyia elèctrica d'Arma també va col·laborar Xavier Mas, Carles Benavent, Jordi Rayo, entre d'altres. També ha participat en concerts de música contemporània amb acompanyament de piano, violí i flauta travessera. Ha actuat amb la banda municipal d'Oviedo al Teatre Príncep d'Astúries de la mateixa ciutat. També ha col·laborat a la realització de l'espectacle infantil Les noves aventures de Joan d'Alòs, així com al costat de Xavier Molina en un concert amb Marina Rossell al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Com a complement a la seva tasca musical, també fa conferències sobre la tenora, història, intèrprets, tècniques i també interpretació. I des de l'any 1994 imparteix classes particulars d'aquest instrument. Juntament amb els tenors Jordi Molina, Quim Duran, Xavi Molina, Xavier Cornellana i Àlex Vila, formen part de la Jordi Molina Sextet de Tenores, formació estable que es dedica a la promoció de la tenora fora de la formació de Cobla, amb qual doncs, va inaugurar la Fira Mediterrània de Manresa de l'any 2009. I ho van fer doncs, amb un concert amb Carles Santos al Teatre Kurschel i també a l'octubre del 2008 i després de 32 anys com a primer tenora de la Juvenívola va acceptar l'oferiment de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, formació on actualment desenvolupa la seva principal tasca artística. Ens volem quedar aquests propers minuts també amb dues peces composades pel compositor que avui dediquem al programa, Enric Urtí, sardanes que també ens interpreta la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. En primer lloc, sentirem una peça anomenada Tot dibuixant carícies i a continuació, Empremta d'or a Calella.

La peça musical que hem escoltat en primer lloc, l'anomenada Tot dibuixant carícies, va ser estrenada a Navarcles el dia 14 de febrer de l'any 1999 i va ser dedicada a la seva mare. La següent, Empremta d'Or a Calella, va ser estrenada en el marc del tradicional concert nadalenc que organitza l'agrupació sardanista de Calella el 23 de desembre de l'any 2000 a la Sala Mozart. Dues peces que acabem d'escoltar. En relació al que parlàvem abans, una miqueta de la seva història i també de les seves composicions, la cançó que hem escoltat abans, l'anomenada Complaença, que ha sigut la primera del programa, va ser dedicada a la seva filla, Júlia, i fins ara ha escrit prop d'una trentena. De fet, el principal reconeixement com a compositor li va arribar l'any 2006 gràcies a l'obtenció del premi La Sardana de l'Any, que reconeix la sardana més popular d'entre totes les estrenades al llarg de l'any. Essència de plec, dedicada a la plec de Santa Perpètua de la Moguda, va permetre a Enric millorar el primer accèssit que ja havia aconseguit en l'edició anterior, en el mateix certamen, amb Petons de matinada. Novament, a l'edició de l'any 2007 va resultar finalista amb 30 anys a sac, obtenint finalment el segon accèssit.

La música de la copla, la Copla Sant Jordi, que és la que estem escoltant en aquest dia d'avui. Sardanes del senyor Enric Ortí, que recordem, va néixer a Barcelona el dia 9 de març de l'any 1966.

Us volem deixar ara mateix amb dues peces anomenades. En primer lloc, El cercle de Xenius. És una peça que abans també en parlàvem, de l'any 2002, que es va estrenar a Calella en el marc de la Plec el dia 2 de juny del 2002 i va ser dedicada al Cercle Català de Madrid i concretament a la biblioteca del Cercle que porta el nom d'Eugeni d'Ors, assagista, periodista, filòsof i també crític d'art, autor del glossari principal, mentor del noucentisme. I en segon lloc també sentirem la peça anomenada Petons de matinada, una cançó que va ser estrenada en el marc del 28è aplec de Breda, el dia 10 d'abril del 2005, dedicada a Maria Rius, la seva companya, primer accèssit al Premi La Sardana de l'any. Així doncs, anem a escoltar aquestes dues peces, El cercle de Xenius i Petons de matinada.

Esperem que estiguin gaudint en aquest dia d'avui del nostre Llargs i Curts, el programa que produeix Ràdio Sant Esteve Sarrovires, la veu d'un servidor, el Carles Miralpeix, i que també podeu escoltar doncs, a través de la xarxa de comunicació local i a través de la vostra emissora municipal. Enric Ortí i Martín, com dèiem, va néixer a Barcelona l'any 1966 i és actual tenora solista de la Cobla Sant Jordi, formació en la qual ha trobat complicitats necessàries per donar sortida a la seva saber com a intèrpret i també a la seva cada vegada més prolífica activitat compositiva que encara ha de procurar-nos doncs, més aportacions de magnitud importants, no només per la seva qualitat, sinó també per l'assumpció de nous riscos estilístics, tant en vessants com poden ser, per exemple, vessants interpretatives, com també en l'escriptura. Riscos que només Ortí pot assumir per conèixer com ningú l'instrument, tant la cobla en la seva globalitat, com també amb la pròpia tenora.

Gràcies a una breu però enriquidora experiència musical de petit format, música de cambra, amb la tenora assumint el sol solístic i acompanyada únicament pel piano, doncs sap escoltar i acompanyar, urtir evidència, doncs, tot allò que el públic ha sabut conèixer i també, com podríem dir, reconèixer en ell un músic brillant. De fet, no ens referim únicament a un instrumentista genial, sinó principalment a un tenora total, complet, també capaç d'interpretar cadascuna de les obres, moltes d'elles autèntics clàssics en base a un criteri propi. De ben segur això li va ocasionar més d'un mal de cap. Acostumats, com s'està, doncs, a escoltar una i altra vegada els grans títols, les obres que configuren, doncs, aquest repertori que estem escoltant en aquest dia d'avui, en versions antològiques, sovint amarades o excessives, d'altres massa encotillades, a voltes tímides en les dinàmiques o massa planes en el seu conjunt. De fet, Ortí pot resultar en aquest sentit un músic incòmode en tant que amb actitud rebel defensa allò que considera òptim, però la seva destresa fa que les argumentacions que defensa habitualment acabin seduint els seus interlocutors. Ara mateix, a Llargs i Curts, us oferirà dues peces musicals d'Enric Ortí, de la mà de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. En primer lloc, una que s'anomena Essència, de Plec, i una altra que porta per nom Sempre un somriure.

Estem arribant ja al final del nostre Llargs i Curts d'aquesta setmana. Tornem la propera amb més sardanes, més compositors i més bona música a través de la xarxa de comunicació local. Enric Ortí, les seves sardanes, les seves composicions, de la mà de la cobla, doncs que ell també hi és, la cobla, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Acabem el programa d'avui i ho fem amb una peça anomenada El tarannà del poble. És la peça amb la que avui ens acomiadem. I res, com sempre, desitjar que el programa us hagi agradat molt i tornem la propera setmana. Salutacions del Carles Miralpeix. Fins a la propera setmana. Adéu-siau.

0: Llargs i curts, el programa sardanista de la xarxa.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Fa un mes vaig fer un abecedari de grups que han participat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que malauradament, i per les circumstàncies que tots ja sabem, no es va poder portar a terme. Ara els hi proposo fer-ne un amb els grups que han participat a la cantada d'havaneres de l'Escala, avui posant rumb cap a l'Alt Empordà, cap a una vila de mariners, de sal i d'anxoves. Ens n'anem a l'Escala. Tanquin els ulls i els hi semblarà estar assegut davant la platja de les barques, sentint el xipolleig de l'aigua, el caliu de la gent i la màgia d'una de les cites més emblemàtiques del nostre cant mariner. He resseguit l'alfabet de cap a cap per recordar tots els grups que han passat per la cantada escalenca. Com que en moltes lletres hi trobarem més d'una formació, he seleccionat el grup més veterà, o aquell que no l'hem vist gaire a les cantades d'aquest tipus. Un homenatge sonor als grups més fidels i estimats d'aquesta gran festa de la cançó. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I amb l'A hi tenim un grup que només va participar una vegada. De Lleida han vingut dos grups. Un va ser Boira, no fa pas gaire, i a l'any 2007, amb una cantada accidentada, va venir el grup Arrels de Terra Ferma, que l'escoltarem amb aquest tema, Terra Ferma.

Abans els hi deia una cantada accidentada perquè els grups cantaven dalt d'una barca. Va entrar un xic de mal temps i la cantada es va haver d'acabar abans d'hora perquè no passés mals majors. El grup Arrels de Terra Ferma, amb la lletra A, que l'hem escoltat, amb aquest tema, Terra Ferma. I anem amb la lletra B i un grup que hi ha participat diverses vegades, molt estimat, a la Vila Escalenca, ja que a part de la cantada també ha participat amb la Festa de l'Anxova. Ells són Barca de Mitjana i l'escoltarem amb un so que a mi em va fascinar la primera vegada que el vaig escoltar. És el so Maresme. I ho farem amb aquest tema, Aurora.

Hem escoltat Aurora del grup Barca de Mitjana amb la lletra B. I ara anem amb un grup amb la lletra C que ells no surten gaire del seu territori, és a dir, de casa seu, de Cadaqués. Són Cap de Creus, que han participat dues vegades a la cantada de l'Escala cap als seus inicis. I escoltarem una cançó típica d'aquella zona, de Cadaqués, Espinzell d'en Cruanyes.

Hem escoltat aquestes veus tan infantils del grup Estrella de Mar, format per els germans Carbó, fills del gran tenor com va ser el Llucià Carbó i també per la Sílvia Pagès. A continuació, ens anem amb la lletra G, amb el grup Gavina, també amb una sola participació, l'any 1998. I els hi va agradar tant participar en aquesta cantada de Veneres de l'Escala que en varen fer aquesta cançó dedicada en aquest municipi a l'Empordanès, l'Escala.

Lluís Maria Nubiola, que va voler dedicar aquest tema en aquesta població que els va convidar l'any 1998 per formar part de la cantada, el grup Gavina. I si abans parlàvem del primer grup que trobàvem en aquest abecedari, ara anem amb el segon, que de fet en aquí hi ha el pare de dos components del grup Estrella de Mar, en Llucià Carbó. És les veus dels Pescadors amb un tema que ells van agafar la part original tal com es va fer, tot i que després es va canviar el títol amb Pescador Soc d'una Cala, però ells van recuperar el Pescador Soc de l'Escala, que és el que escoltarem a continuació.

escoltat les veus dels pescadors en Pescador Soc de l'Escala. De fet, l'últim enregistrament del Portbó també amb aquest mateix títol, La Cala per l'Escala. Era amb la lletra L. Passem a la lletra M i també amb un grup que hi va participar una sola edició, l'any 2011, liderat per el gran compositor Josep Maria Roglán. És el grup Morralla i escoltarem una cançó que dona títol a un dels seus treballs discogràfics, La noia

0: Acabem d'escoltar La noia del peix del grup Morralla amb la lletra M en aquest repàs que fem de grups que han participat a la cantada de l'Escala en format d'abecedari. I de la M ens anem a la N. També ja els explicava a Calella que la Neus Mar la considerem com grup, ja que la seva presentació sempre és Neus Mar Grup. I ho farem amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt i de la manera que l'interpreta la Neus i el seu grup, com és La Niña Cuca.
1: Que no pare la bola, paquiri, paquiri, va.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Una cançó de Jaume López que la Neus Mar ens acaba d'interpretar, aquesta Niña Cuca. I tornem a grups escalencs, perquè ara en vindran dos de seguits. També els he de dir, també veuran que ens saltem algunes lletres perquè no hi tenim cap grup. Toca ara la lletra O i Oreig de Mar. I d'Oreig de Mar hem d'escoltar aquesta cançó que el seu fundador va fer l'adaptació al català de la coneguda Golondrina d'Amor, convertint-la en Oreneta Gentil.

escoltat aquesta oreneta gentil que moltes vegades obre les cantades del grup Oreig de Mar, una composició feta per en Ferran Català en quant a la lletra, una adaptació al català. I la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. I de l'Oreig de Mar anem als Pescadors de l'Escala, que és el grup que hi ha participat més vegades a la cantada escalenca. No totes les edicions, però déu-n'hi-do. I ens interpretaran el Tresor de l'Escala. I què és el Tresor de l'Escala? Escoltin, que en sortiran de dubtes.

restrictés. Un bon temps et pour

l'inici de l'escala hem de parlar del tresor, és ni més ni menys, com ens han interpretat els pescadors de l'escala, la famosa anxova de l'escala. No la trobaran enlloc més, això ben segur. Passem ja a la lletra R, amb un grup que també només hi va participar l'any 1997, un grup que va deixar d'actuar, després hi va voler tornar, però no va tenir continuïtat. És el primer grup que es va formar a Roses, amb el nom de Roses Canta, i escoltarem aquesta adaptació al català que varen fer de la coneguda La Paloma de Sebastián Iradier, convertint-la en La Coloma.

escoltat per al grup Roses Canta, La Coloma, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier. De la R a la S, amb un grup que hi participarà aquest any. Segurament, com escoltin aquest programa, ja hi haurà participat perquè, a diferència de la majoria de les cantades de gran format amb tres grups, la cantada d'Havaneres de l'Escala sempre es fa el primer dijous del mes d'agost. Ells són de l'Havana i ens faran ballar a ritme de rumba amb la rumba de l'Havana.

Hem escoltat Son de l'Havana amb aquesta La Rumba de l'Havana. I ara anem a la lletra T i trobem el grup Terra Endins, que també hi va participar a les primeres edicions, però després ja no han tornat a venir. Esperem, doncs, que els puguem veure algun que altre dia. Això sí, tenen la seva tradicional cantada el 15 d'agost a Cala Montgó. Terra Endins té dues cantades en el seu calendari, com és la de Sant Narcís a les escales de la catedral i la Cala Montgó, l'escala Guió Torroella, perquè a Cala Montgó una part és escalenque i l'altra de Torroella de Montgrí. Dues cantades fixes en el seu calendari, això vol dir que no faci més cantades, que quedi clar. Escoltarem aquesta havanera gironina que van estrenar a la primera edició de la cantada que es va fer a Girona, la Cantada del Foment, i sona així.

Hem escoltat aquesta habanera gironina que, com els dic, la varen estrenar a la cantada del Foment, que es va començar a celebrar l'any 2025 i enguany ja s'ha fet la seva segona edició. Esperem que en vinguin moltes i moltes més. Passem ja a la lletra U, amb el grup Ultramar, i ens portarà la beguda oficial de la cantada de veneres, perquè el cremat, una beguda calenta, en ple mes de juliol o agost, a vegades sembla que sigui difícil, però bé, la gent s'ho veu i ja podem dir que és la beguda oficial de les cantades de veneres. Ens portaran aquest tema, bon cremat.

0: I amb aquest tema arribem al final d'aquest recorregut tan especial per la història de la cantada d'Havaneres de l'Escala. Ha estat un plaer gegant viatjar a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que fent ressonar la seva veu a la platja de les Barques, grups que s'han convertit en part del paisatge, de la memòria col·lectiva i del cor d'aquesta vila marinera i empordanesa. Gràcies per compartir la passió per la cançó de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius. Són les 9 del matí. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 3 d'octubre de 2026. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan que s'obrirà a informació pública durant 30 dies. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de persones adolescents de Tordera, així com també un altaveu de les seves opinions i propostes. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les habilitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent la demanda dels centres educatius. Els grups municipals han valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Giralda, en Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu poc escoltat en moltes ocasions i va recordar que ja formava part del seu programa electoral. Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va puntuar dues qüestions: que el reglament no estableix un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 7.3 parli de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considera ambigua i que al seu parer no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.

0: Rehabilitat el camí de la Rebreda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Durant les darreres setmanes es va dur a terme aquestes diverses tasques de manteniment a la xarxa viària rural del municipi. D'altra banda, també es van netejar els vials de la zona de Sant Pere de Riu, unes feines que contribueixen a mantenir un bon estat dels aquests camins. Aquestes tasques de manteniment es van executar per conservar i millorar els accessos i els camins del terme municipal. I avui arriba la cinquena edició de la Fira Medieval a Tordera. L'associació Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira aquest dissabte al Parc de la Mollera. L'horari serà de 10 del matí a 10 del vespre, amb parades d'artesania que podrem trobar a la mateixa ubicació. A més, la fira comptarà amb les activitats infantils, espectacles, música en directe, batucada i moltes més activitats. A més, hi haurà també una botifarrada popular a preu de tiquet que serà de 8 euros. La reserva que es pot fer a Esports Tordera o fent un bisum al 640-648-302. Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. I a més, avui juga també el Club Futbol Tordera amb el seu respectiu partit de Lliga, que també es podrà seguir a través de la nostra emissora. Per una banda, el Camp Municipal d'Esports serà l'escenari d'aquest de dissabte a les 5 de la tarda en un nou duel que enfrontarà el Club Futbol Tordera i el Club Esportiu Besalú. El conjunt local es presenta davant de la seva afició ocupant la setena plaça de la classificació amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en els dos partits disputats fins al moment. Els tordarencs acumulen un balanç de 6 gols a favor i 4 en contra per les seves primeres jornades. D'altra banda, la novetat d'enguany per l'equip d'esports de Ràdio Tordera són les retransmissions del futbol sala de l'Atlètic Club Tordera, que aquest cap de setmana comença la Lliga contra el Vilafant a domicili, a 4:45. Els tordarencs ja coneixen el nivell dels locals, ja que es van enfrontar en el segon partit de pretemporada de fa 3 setmanes i van aconseguir la victòria per 5-4. Així doncs, podreu seguir els dos partits en directe a través del canal principal i secundari de Ràdio Tordera, respectivament. I acabem amb la previsió del temps a Tordera. Avui tindrem un dia diferent. Aquests que portem acostumats a ja un temps més semblant al que tenim habitualment a la tardor, amb unes temperatures que aniran a mínimes de 16-17 graus i màximes que arribarien cap al migdia amb 25-26. Tot i això, el dia no estarà marcat pel sol, sinó tot el contrari. Els núvols faran acte de presència i cap a la tarda està prevista la pluja i les tempestes que ja anàvem anunciant aquesta darrera setmana, unes pluges que arribaran també sobretot demà durant tot el dia amb petits ruixats cap al matí i a partir del migdia ja començarem a tenir tempestes que podrien arribar a acumular-se fins al vespre. Demà passat també començarem amb pluges, però el dia anirà canviant a partir de les últimes hores del matí. Però de moment recordar que entre avui i demà tindrem molt de risc de pluja. També hem d'anar seguint l'avís del Meteocat per risc de perill a la nostra comarca amb un nivell que podria arribar demà al 5-6.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
1: Bon dia, comencem la veu de la parròquia del dissabte 3 d'octubre. Bon dia, mossèn Edwin.
2: Bon dia, Dolors, i bon dia als nostres oients.
1: Doncs bé, ja estem a octubre, hem canviat de mes.
2: Carai, sí, com es vol el temps.
1: Sí, sí, i ara ja sí, com més temps de tardor, una mica més fresqueta, una mica més de pluges.
2: Una mica més, però té moments que sembla que torna enrere.
1: Sí, sí, va endavant i enrere, de moment, eh?
2: Sí.
1: Mossèn, dimecres passat vam tenir la celebració de Sant Jeroni. Alguna vegada ens va esmentar que és qui va fer la primera traducció de la Bíblia al llatí.
2: Sí.
1: Aquest sant és un doctor o un pare de l'Església?
2: Sant Jeroni té la doble consideració. Va néixer a dins del segle IV, al voltant de l'any 347, temps en què ja l'Església avança en la comprensió teològica de la fe, tant per la necessitat de conèixer millor les escriptures i del desenvolupament de la història de la salvació. És considerat, per això, un pare. És un dels quatre pares de l'Església Occidental, però també és un doctor, perquè ha fet una eina, una tasca,
1: sí?
2: Per obtenir una eina molt especial. També perquè algun grup de persones importants proposaven coses errònies que calia corregir, i ell va participar d'aquestes correccions. Per això és una mica pare i també doctor. Part de la seva contribució va ser el raonament de la fe, i també se'l va anomenar com doctor per haver estat qui va realitzar aquesta primera traducció de la Bíblia a una sola llengua, al llatí, que ja el papa Damaso I va proposar com a llengua oficial. O sigui que és a final del segle IV, sí? Que el llatí comença a ser oficial.
1: Sí. Fins llavors no era oficial, hi havia llengües diverses, no?
2: Res, llengües diverses. I les escritures se leien solament en arameu i en grec, perquè és que el món romà era un món multilingüe, no era un món d'una sola llengua.
1: Sí, sí, sí.
2: És després que, pues, en Damaso, com per la unitat, va recomanar que el latín fos la llengua oficial. Recordem que per l'època d'aquest papa, ja la religió cristiana feia més de 60 anys que havia estat admesa dins l'imperi. De manera que és per això que va adoptar aquesta llengua com la oficial. Sant Jeroni va néixer en una família acomodada de Croàcia, que va poder enviar-lo a estudiar a Roma. Allà es dona una vida de libertinatge, mentre es feia expert en grec i en diverses àrees del coneixement. Però també a Roma va viure la seva conversió i va optar per la vida contemplativa i va passar a l'altre extrem. Es va tornar molt estricta amb el mateix i amb els altres. Fins i tot el considerava que fou un home de caràcter difícil, però també es caracteritza per ser un bon director espiritual.
1: O sigui que va fer com un canvi radical, no?
2: Ui, sí.
1: Un gir.
2: Sí. És el que passa amb moltes persones quan es converten.
1: Ah, sí.
2: Sí, que, esclar, que canvien de la nit al dia.
1: Sí, sí, sí. I va passar això. Com va arribar a treballar en això de fer la traducció de la Bíblia al llatí? Ho va fer com alguna cosa espontània o li ho van demanar?
2: Bé, primer contem que ell no es va quedar a Roma. Va viatjar força inicialment per allunyar-se d'aquella capital tan decadent. Als seus viatges aprofitó per conèixer els idiomes. Així va arribar a Jerusalem i es va ocupar a conèixer l'arameu. Però cal saber diferenciar que l'arameu tenia dues vessants. La llengua comuna, la que parlava el poble, en la que va predicar Jesús, i l'arameu imperial, que és el que avui coneixem com l'hebreu. Hi ha filòlegs que han analitzat traduccions que va fer Jeroni en els documents oficials i gairebé estan segurs que la seva especialitat era l'arameu, no l'hebreu. Perdó, Al revés. Sí, era el hebreu i no el arameu.
1: Yeah, yeah.
2: O sigui, no la llengua comuna, la popular, sinó la llengua oficial de l'imperi. De l'imperi al principi.
1: Al començament de l'imperi.
2: Al començament de l'imperi. O sigui, l'arameu clàssic, el culte que parlava la classe alta, no el que parlava el poble. Eso serà important perquè ell va errar algunes traduccions. Bueno, quan va arribar la traducció de la Bíblia, que com va arribar la traducció de la Bíblia, vol dir, no va ser espontàniament, va ser per encàrrec del papa Damasó I.
1: Ah, li va demanar.
2: Se lo va demanar. Que ja lo havia conegut a Roma i que va arribar a tenir-lo com secretari durant un temps. Sant Jeroni va estar de secretari de Sant Damasó. I com Sant Damasó ja coneixia la seva capacitat, pues li ha demanat aquesta tasca. A veure... I com Sant Damasó va oficialitzar el latí com llengua de l'Església, també va voler que hi hagués una versió de la Bíblia en aquesta llengua com part d'aquesta oficialitat. Aquell papa, reconeixem-lo com un home savi i culte, li va confiar aquesta tasca, traduir la Bíblia, que fins aleshores tots llegien en les dues llengües en què originalment va estar escrita, l'arameu i el grec. Ara es traduiria completament al llatí per un sol home. És la primera cosa. I tot que a Jerome se li considerava un sant i una intel·ligència molt capacitada, això no significa que fes una feina perfecta.
1: Clar.
2: Precisament. Una de les llegendes àurees que els agrada molt als antics és dir que lo havien ajudat els àngels.
1: Ah, sí?
2: Que era com un miracle que una sola persona feia una traducció tan vasta.
1: Perquè
2: és que la Bíblia és molt de text. Sí, molt, molt massa texto
1: per
2: una sola persona. Fins a aquell temps, a final del segle IV, l'Antic i el Nou Testament es transmitien i explicaven també l'herència cultural del poble jueu. O sigui, explicant els costums i tradicions que va viure Jesús i els seus deixebles per ser jueus. I venir d'un poble elegit amb una llarga història, recordem també que l'època de Jesús, en el segle I,

0: llengua que no tenia res que veure amb l'arameu i que, tot i que el latí estava emparentat amb el grec per tenir arrel proto-indoeuropea, es diferencia molt al,
1: sí, sí,
0: al latí. O sigui que havia totes les possibilitats de que es colaren alguns errors.
1: Esclar, sí, sí. I algunes vegades a les seves homilies ens diu que en la versió original d'una lectura o d'un evangeli hi ha alguna paraula que no és precisa en la traducció. Això pot canviar en realitat el sentit del que s'ha de llegir?
0: Sí, la majoria de vegades ho canvia. No perquè acabi dient quelcom contrari, sinó perquè acaba dient quelcom incomplet o imprecís.
1: Amb matisos diferents,
0: exactament,
1: no?
0: Exactament. Si en traduir una frase treuen i canviem un sentit, la idea es pot entendre d'una altra manera que aquesta hi dista molt de l'original. Molt bé. Per exemple, no és el mateix un nen que un noi, encara que estigui en edats properes, però com a persones, el noi és més independent que el nen. Aleshores, si jo dic que Jesús pren un nen i el va posar al mig per posar-lo d'exemple als seus deixebles, estaré comprenent que la relació amb el pare és com la d'aquell nen que confia en el seu pare. Però si jo dic que Jesús va prendre un noi i el va posar al mig, ja no estic referint-me a un nen que depèn del seu pare, sinó a un adolescent que ja comença a buscar fer coses per el seu compte.
1: Clar.
0: Recordem que al segle I, al món jueu, als 13 anys ja no es considera un nen, sinó un noi, i als 15 ja és un home jove. Aleshores, si dic noi en comptes de nen, ja estic limitant l'exègesi.
1: Amb una altra franja d'edat, no? Llavors ja...
0: Exactament, sí.
1: Això canvia. L'exègesi, diu. I què és l'exègesi? És una paraula que no coneixem massa.
0: L'exègesi és la interpretació objectiva d'un text, les seves expressions, la interpretació crítica, és a dir, que es busca conèixer el sentit del que es diu, emplenant els contextos on es diuen, com en el que acabo d'explicar,
1: sí,
0: que no és el mateix un nen que un adolescent. Encara que per a una família el noi de 17 anys segueix sent un nen, però en la seva personalitat ja no té la innocència d'un nen. Però s'aplica a entendre altres nivells del text, com passa amb les paraules i les imatges, els símbols, que hi ha les paràboles que Jesús explicava, o en la manera com Jesús manifesta realitats a imatges, sense dir-ho directament, amb paraula com quan va dir la pedra que van rebutjar els arquitectes és ara la pedra angular, referint-se a si mateix en relació amb els sumes sacerdots i en relació amb la història de la salvació. I així també, quan es busca entendre coses de la cultura jueva, també et pot acostar a comprendre accions i paraules de Jesús si un sap el que significa el baptisme, la Pasqua i la Pentecosta per al món jueu, per entendre millor què va transformar Jesús amb els sacraments.
1: I els cristians ho necessitem, saber què és l'exègesi?
0: A veure, no és que necessitem l'exègesi, la fem servir tot el temps, de distintes maneres, sense sàpiga que usem exègesi.
1: Sí, sí.
0: I la necessitem. És més important la lectura oral de la Bíblia, que la gent llegi algun passatge i lo pense, lo reflexione, ho sente, demana de l'Esperit Sant la seva il·luminació. És més important. Però sí que és important quan escoltem, per exemple, una reflexió, una homilia, perquè el missatge arribi amb una claretat especial.
1: Pues
0: nosaltres, els preveres, tenim aquesta responsabilitat. Buscar que en la exègesi podem fer arribar el missatge una mica més planer i
1: sí,
0: una mica més proper.
1: Doncs això... Vostès, els mossens que sou bons coneixedors, no? Ens ho heu de fer arribar d'alguna manera...
0: Pues és la idea. Estudiem molt de temps,
1: sí,
0: alguns més que altres,
1: sí.
0: Perquè...

0: podem fer la tasca d'una manera més, més, més fàcil, sí, en el sentit de que la gent arribi al, al coneixement de la paraula, al coneixement de Crist a través de la paraula que està en la Bíblia.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs, com dèiem, vostè a les seves homilies moltes vegades ens ho comenta i amb aquesta explicació que ens ha portat avui ho entendrem molt més bé a què es refereix.
0: És la idea, sí.
1: Sí, sí. Mossèn Edwin, doncs, moltes gràcies i res, recordem que encara estan obertes les inscripcions de catequesis per qui encara no hagi vingut.
0: Fins al 9 d'aquest mes. Però si hi ha alguna extraordinària, també no farem.
1: Hi haurà pròrroga.
0: Sí, i tant.
1: Molt bé, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau. Gràcies.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, amics, què tal? Aquest diumenge celebrem la festa de Sant Francesc d'Assís. Precisament aquest 2026 se celebra el jubileu franciscà. Avui parlarem amb la germana Clara de la fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyà sobre aquest tema i també sobre la celebració de l'inici del curs de la vida consagrada que també es du a terme aquest diumenge. Això i moltes altres coses més en el programa d'avui que s'inicia amb la carta setmanal del nostre bisbe Octavi que també fa referència a Sant Francesc d'Assís. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Aquest verset de l'Evangeli segons Sant Mateu que escoltem aquest diumenge és referit a Jesucrist. Però al llarg de la història de l'Església hi ha hagut moltes pedres rebutjades. Del 10 de gener de 2026 al 10 de gener de 2027 l'Església celebra l'any jubilar de Sant Francesc d'Assís a motiu del 8è centenari de la seva mort. Convocat per decret de la Penitenceria Apostòlica, el Papa Lleó XIV ens convida a que cada fidel cristià, seguint l'exemple del Sant d'Assís, es converteixi en model de santedat, de vida i testimoni constant de pau. En aquest diumenge en què s'escau la festa de Sant Francesc d'Assís, és bo posar l'atenció en aquell que rebé l'encàrrec per part de Crist de reconstruir la seva església. Ho feu des de la humilitat i la senzillesa, lluny del poder. I la seva vida i la seva fundació no estigué pas a recer de dificultats, ans al contrari, en visqué i moltes, i tan sols per l'ajut de Déu fou capaç de vèncer-les i que així la seva manera de viure la fe ens hagi arribat a nosaltres. Francesc d'Assís ha estat un d'aquells sants que han marcat profundament la vida de l'Església. Aquest any jubilar franciscà és una oportunitat per viure l'Evangeli amb radicalitat i dolcesa, amb pobresa joiosa i cor universal, com ho feu el pobrissó d'Assís. Així, ens hi conviden a participar-hi la fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyà. Recordem que la nostra diòcesi tenim dues comunitats que viuen l'espiritualitat franciscana, les Clarisses a Vilobí i els Caputxins a Arenys de Mar. És aquesta una riquesa indubtable que ens cal agrair al Senyor i que hem de valorar com tal, és a dir, apropant-nos a la mesura que puguem a aquestes dues comunitats que fan camí amb el conjunt de l'Església de Girona. Ells i elles viuen la seva fe seguint l'exemple de Sant Francesc, que va ser un amant de Déu, dels germans i germanes, i també de la naturalesa. Francesc d'Assís va estimar i va buscar la pau, encara que va viure en un temps convuls, quan l'Església estava amenaçada de sucumbir sota la seva mateixa riquesa i poder. Francesc, amb les armes de la humilitat i la pobresa, amb les eines de la senzillesa i de la bondat, cercà a Déu i el va trobar. Sant Francesc va ser un gegant de la santedat, com el definia el papa Benet XVI, un home que, cansat de les coses del món i assedegat de les coses de Déu, fou capaç d'emprendre una aventura incerta, com tota aventura, però apassionant, perquè portava directament a Déu. Francesc fou un revulsiu per a l'Església de la seva època. De Sant Francesc d'Assís s'ha dit que representa un alter Christus, que era veritablement una icona viva de Crist. Per això va ser també denominat el germà de Jesús. L'ideal de Francesc era ser com Jesús, contemplant el Crist de l'Evangeli, estimant-lo intensament, imitant les seves virtuts. Que el seu exemple ens ajudi a viure la nostra fe. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Muncunell, que és doctor en filologia hispànica. Bon dia, Ramon.
1: Bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Avui, amic Àngel, el fil de la lectura i de la reflexió del llibre del cardenal François Bustillo, que se titula Reparació, i del qual s'han vengut ja 15.000 exemplars a França, voldria apartar de la sospita. Sí, sí, de la sospita. Fa la impressió que la nostra època ha erigit la sospita a la categoria de virtut. La sospita no cerca la veritat, sinó la culpa. La sospita enterboleix el pensament, situa els cors en una desconfiança perversa. Ens hem instal·lat a l'era de la sospita que corroeix tots els àmbits de la nostra vida en comú: la política, la cultura, la religió, l'esport, els mitjans de comunicació. És l'erosió permanent de la confiança en les persones. Les xarxes socials, instruments concebits per unir els homes, han esdevingut focus de divisió, escenari de linxament perpetu. Oculta sota un pseudònim, les persones anònimes es permeten jutjar, condemnar i destruir l'enemic. L'adversari s'essencialitza. És un racista, un homòfob, un islamòfob, un antisemita, un feixista, un ultraconservador. Vivim contra l'altre, en comptes de viure juntament amb l'altre. La fraternitat desapareix. El que patim ja no és només una fractura social, és una desintegració dels vincles més profunds. Avui, més que mai, hem d'escapar d'aquesta lògica inquisitorial que redueix l'altre a la condició de sospitós permanent. Hem de tornar a aprendre de la comprensió. La sospita, quan es converteix en una forma de pensament, destrueix tot allò que fa possible la vida en comú: la confiança, la presumpció d'innocència, el respecte a l'altre i l'amor a la veritat.
2: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
0: Càritas Diocesana de Girona ha presentat la memòria del programa d'infància, joves i família. Durant el darrer curs es van dur a terme fins a 1.898 tutories amb infants i joves, i amb els adults es van realitzar 1.763 entrevistes. Ens fa 5 cèntims la cap del programa d'infància, joves i família de Càritas Diocesana, Marta Piany. Bon dia, Marta.
3: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
3: Doncs sí, dilluns vam presentar la memòria del programa d'infància, joves i família, i per començar vam posar l'accent en la necessitat d'identificar el suport a les llars vulnerables, perquè la precarietat socioeconòmica no acabi condicionant directament els estudis i el desenvolupament socioeducatiu dels fills i les seves filles. Bé, com a destacada dades, vam posar de manifest que hem acompanyat un total de 1.274 persones, de les quals són 697 són infants i joves i 577 són adults de referència. Posant d'èmfasi que estem acompanyant a dos perfils de persones, tant els infants i joves com els adults de referència a les seves famílies. Tot i aquest intens desplegament, posem en relleu la gran demanda social existent a les comarques gironines, on durant el curs 2025-26 hem rebut almenys un centenar de propostes d'infants i joves de nova incorporació que s'han hagut de quedar en llista d'espera, desgraciadament. Per respondre a aquesta realitat, doncs sí, hem dut a terme més de 3.500 atencions individuals, entre tutories, com has esmentat abans, Àngels, i entrevistes amb els adults. Aquesta intervenció personalitzada ha donat resultats molt positius. Tenim que un 70,2% dels participants ha aconseguit millores educatives, un 77,6% ha experimentat avenços en l'àmbit emocional, i hem recollit un nou indicador que hem treballat de forma intensa i que reflexa aquest acompanyament familiar, que és que un 78% ha millorat en les relacions familiars a dins de les seves unitats familiars. Volem recalcar l'enorme esforç humà que requereix aquesta atenció i recordem, sobretot, que les dificultats d'aprenentatge no es poden aïllar de problemes com l'atur, la inestabilitat laboral o l'accés a l'habitatge. Els infants i joves necessiten espais segurs. Tot això es desplega amb 47 punts de servei, en 22 seccions, en 22 càritas locals, i treballem amb un total de 280 agents del territori, 33 persones contractades i un gruix molt important de voluntariat, que són 202 persones. Però volem fer una crida per incrementar aquest voluntariat perquè per poder aconseguir i sostenir aquesta atenció tan personalitzada, doncs sempre ens fan falta mans. Per acabar, volem destacar que de cares al futur els principals reptes passen per incrementar aquesta intensitat de suport a les famílies, millorar també en la detecció i de la vulneració de drets i la protecció dels menors i consolidar els serveis per estudis postobligatoris que cada cop veiem i que hi ha més demanda i més necessitat i cal que reforcem també aquest aspecte.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Aquest diumenge es porta a terme la trobada d'inici de curs de la vida consagrada a la fraternitat de les Germanes Clarisses de Vilobí d'Onyà. A les 11, missa amb motiu del 8è centenari del trànsit de Sant Francesc d'Assís, que serà presidida pel bisbe Octavi, després dinar de germanor i diàleg amb el bisbe que es durà a terme amb les persones implicades en la vida consagrada, per tant, amb els religiosos, religioses, monjos i monges. Tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica a la germana Clara de la fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyà. Bon dia, germana Clara.
4: Molt bon dia, Pau i bé.
0: Bon dia, Pau i bé. Aquesta trobada, com la penseu doncs, viure? Comença un nou curs de la vida consagrada que jo deia que són els religiosos, religioses, els convents, les persones que viuen també en monestirs. Com afronteu aquesta nova temporada, germana Clara?
4: Doncs amb il·lusió, aquest nou curs, amb il·lusió, i bueno, intentarem respondre al màxim possible al moment eclesial que estem vivint, i bueno, amb ganes, perquè ja s'ha endarrerit una mica. Començar el curs el dia 4 d'octubre i anem una mica endarrerint.
0: Serà una trobada fraterna, perquè és la celebració d'una missa i després vosaltres...
4: Sí, sí, aprofitant que són la celebració d'aquests 800 anys del trànsit de Sant Francesc d'Assís, el bisbe Octavi, d'acord amb la delegada de Vida Consagrada, la senyoreta Pilar Pina, doncs van decidir que aquest any es faria aquí a casa nostra, i bueno, tindrem la celebració de l'Eucaristia, com molt bé has dit tu, a les 11, a la qual pot venir tothom, a part dels religiosos i religioses, pot venir tothom, i després, amb els religiosos i les religioses, pues, bueno, farem aquest dinar de germanor, de fraternitat, per estar junts, i després tindrem també una trobada amb el bisbe.
0: Quin és el sentit, germana Clara, de la vida consagrada avui? En la societat actual, la vida dels monjos, monges, religiosos, religioses, de les germanes...
4: No sé, em costaria una mica com explicar-te quin és el sentit, perquè això és molt genèric. Jo te diria que les persones que formen part de la vida consagrada, única i exclusivament, més que sentit, és viure d'acord amb allò que nosaltres pensem, que nosaltres creiem i que dona una forma concreta de ser i d'estar en el món. Nosaltres vivim d'acord, intentem viure d'acord amb l'Evangeli del nostre Senyor Jesucrist d'una forma molt més, o sigui, d'una forma concreta. Cada institut ho fa des de la seva pròpia espiritualitat, però la vida consagrada és això, intentar respondre a aquest amor de Jesús que nosaltres hem sentit i que ens fa optar completament per la seva persona i per la seva forma de viure.
0: Aquest 2026 esteu celebrant el 8è centenari, els 800 anys de la mort de Sant Francesc d'Assís. que sí. Ho aprofiteu també per fer el jubileu franciscà. En vàrem parlant ara fa uns mesos aquí també en aquest programa de ràdio. Com està funcionant aquest jubileu franciscà? Quines respostes esteu tenint?
4: A casa nostra la veritat és que percebem que s'ha despertat com un interès per la persona de Sant Francesc i per la espiritualitat franciscana. S'ha apropat força gent, com que la capella és capella jubilar, doncs s'ha apropat força gent per guanyar aquest jubileu, i a més, doncs és com si s'hagués despertat una simpatia per l'esperit de Sant Francesc d'Assís. Això ho estem percebent.
0: Què porta Sant Francesc d'Assís a la societat actual? Els valors de Sant Francesc d'Assís, per exemple, Clara, com els definiries?
4: Home, els valors de Sant Francesc d'Assís, els que sempre han donat coherència a la vida franciscana, és aquesta manera de viure l'Evangeli en fraternitat. Hem estat cridats per viure en comunió amb Déu sobretot i en comunió amb les persones que estan al nostre voltant. També Francesc va sentir que aquesta comunió, aquest amor, s'havia de viure des d'una dimensió molt profunda de pobresa. No pobresa entesa com falta de béns, sinó allò que ser pobre per realment deixar espai a l'amor de Déu en la vida personal i en la vida fraterna. Després també el valor de la pregària com a vincle de fraternitat, perquè fraternitat i pregària han d'anar molt units. I bueno, també podem parlar de la comunió en la natura. Aquesta fraternitat no només és en les persones, sinó també en tot el que Déu ha creat, perquè en tota la creació està la petjada de Déu. Sant Francesc així ho va viure i així ens ho va transmetre a la família franciscana. I també un dels grans valors de Sant Francesc és la capacitat de donar gràcies a Déu per tot el que rebem dia rere dia, que és molt, i no ens hi fixem. I a través d'aquestes catequesis i d'aquestes trobades i d'aquest jubileu, nosaltres estem intentant transmetre aquests valors, no? Sobretot aquesta capacitat de donar gràcies a Déu cada dia per tot el que tenim.
0: Ara parlaves, germana Clara, d'aquestes catequesis d'espiritualitat franciscana que dueu a terme a la Fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar amb motiu d'aquest jubileu franciscà, oi?
4: Sí, és una de les activitats. Sí.
0: La vau fer l'última el passat 26 de setembre i la propera és el 17 d'octubre. En què consisteixen aquestes catequesis?
4: Doncs aquestes catequesis consisteixen en agafar aquest valor dels que abans t'he parlat. Van començar parlant de la conversió de Sant Francesc perquè com a punt de sortida de la seva experiència en Déu, tothom necessitem convertir-nos dia rere dia. I vam contemplar aquesta conversió de Francesc. Després hem anat com creixent, no? In crescendo hem parlat de la fraternitat, hem parlat de la pregària, hem parlat de la seva relació amb l'Església, i aquesta última que vam fer el dia 26 de setembre, doncs vam aportar el tema de la pobresa franciscana. La propera, que serà el dia 17 d'octubre, doncs abordarem el tema de la relació entre Clara i Santa Clara i Sant Francesc d'Assís en aquesta comunió de complementarietat i de donar una visió global del que és la espiritualitat franciscana a l'Església i per nosaltres, per la família franciscana.
0: Serà el dissabte 17 d'octubre de 4:45 de la tarda a 6:15,
4: Sí, I tothom la catequesis dura... Digues.
0: No, digues. Dura una hora i després celebreu la missa?
4: Sí, dura... No, després el que fem, això és el que te volia comentar, després sí. És el que fem, bueno, compartim una miqueta, i en acabar, com que és l'hora de vespres, doncs les persones, qui vol, però fins ara hem de dir que tothom s'ha quedat, anem a resar vespres. el que les vespres recem els salms que toquen i tal, però després el que són les pregàries, la lectura breu, tot això que és com una mica més, és més lliure, per dir-lo d'alguna manera, en la litúrgia, ho adaptem al tema que hem estat tractant a la catequesis.
0: Doncs la propera catequesi serà el 17 d'octubre de 4:45 a 6:15 de la tarda. Al telèfon, germana Clara, per si volen més informació. És el 972...
4: Sí, 47 42 76.
0: 972 47 42 76. Doncs molt bé, germana Clara, felicitats per aquest jubileu que esteu vivint aquí a la fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar. Que vagi tot molt bé. Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a tu. Que passis un bon dia.
0: Com sempre tenim aquesta secció un cop al mes, que és el Música sense complexos, que ens porta el nostre bon amic Xavier Roca. Benvingut, bona temporada, Xavier.
5: Què tal?
0: Gràcies per comptar una vegada més amb tu durant aquesta nova temporada també d'aquest programa de ràdio. Amb les novetats que ens portes cada mes sobre l'actualitat musical cristiana arreu del món. Quan vulguis.
5: Doncs sí, avui a Música sense complexos us porto una de les veus joves que està destacant dins la nova música cristiana nord-americana. Es diu Josiah Quinn, és cantautor i té un estil una mica diferent del que hem anat escoltant darrerament en aquesta secció. Si bé artistes ben coneguts com Brandon Lake, Matt Maher o Patrick Mayberry s'acosten més al pop i al worship, Josiah Quinn ens porta un so més acústic, folk i de cantautor. Amb la guitarra, melodies senzilles i lletres que expliquen històries, i la cançó que escoltarem avui n'és un bon exemple. Es diu The Prodigal, és a dir, el fill pròdig. Segurament molts endevineu per on va la història. La cançó s'inspira en una de les paràboles més conegudes de l'Evangeli, el fill que decideix marxar de casa, agafar la part de l'herència i buscar la felicitat lluny del pare. Al principi sembla que té tot allò que vol, però arriba un moment en què ho perd tot. I és precisament quan toca fons que s'adona d'una cosa, que pot tornar a casa. Josiah Quinn agafa aquesta història i la converteix en una experiència ben actual, i és que tots podem tenir una mica del fill pròdig. Busquem omplir la vida de coses, de feina, de soroll, d'èxit, i un dia ens n'adonem que potser ens hem deixat alguna cosa essencial pel camí. La paràbola, però, és sobretot la història d'un pare que espera, un pare que no li demana explicacions abans d'abraçar-lo i que no li passa factura pel que ha fet. I aquest és també el missatge de The Prodigal. Sempre hi ha un camí de tornada. Per molt lluny que pensem que hem anat, Déu no es cansa d'esperar.

0: particle.
1: Rec de final d'Església Viva. Anem a conèixer el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 4 d'octubre amb el doctor Joan Ferrer, que és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i també de l'equip parroquial de Santa Maria de Pineda de Mar. Benvingut, Joan.
2: Bon dia.
1: Bon dia, quan vulguis.
2: Aquesta setmana, com llarg d'aquest cicle de l'any A, proclamem fonamentalment fragments de l'Evangeli segons Sant Mateu. La paràbola d'avui confronta els oients amb la necessitat de produir fruits de regne. Cal notar l'altíssima perspectiva cristològica de la paràbola. El fill ve en la línia dels profetes que han estat apedregats i assassinats. Quan els vinyaters fan càlculs que si maten el fill podran heretar la propietat, diu el text, el van treure fora de la vinya i el van matar. Les autoritats jueves que dialoguen amb Jesús inadvertidament es condemnen a si mateixes per la seva resposta. La pedra rebutjada, de què parla el Salm 118, ara corona l'edifici. Aquest és el text de l'Escriptura que l'Església dels primers temps va emprar per recalcar que Déu havia reivindicat Jesús, profeta crucificat, en la resurrecció. És evident, sense cap mena d'ambigüitat, que el fill és Jesús i que la talaia des d'on es contempla l'explicació al·legòrica és la Pasqua.
1: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
3: Ràdio Tordera.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
5: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
6: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
5: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
6: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
3: En 7.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
8: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 3 d'octubre de 2026. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la Regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera. L'Associació Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira avui dissabte al Parc de la Mollera. I Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Avui dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic juguen els seus respectius partits de Lliga, que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols i per unes temperatures que han baixat respecte als darrers dies. També tindrem inicis de pluja, sobretot cap al vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar inicialment el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic. La proposta va tirar endavant amb 13 vots a favor i 4 abstencions. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera, així com un altaveu de les seves opinions i propostes i una eina útil per donar a conèixer els seus drets i deures. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les hàbitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent a la demanda dels centres educatius.
1: Donem continuïtat també al Consell d'Infants de Tordera i també doncs, escoltant la demanda dels centres educatius amb la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el seu procés de creixement i participació en la vida del municipi. El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local també. Han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
0: Els grups municipals han valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Girala, d'En Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu de poc escoltat en moltes ocasions, i va recordar que ja formava part del seu programa electoral.
2: Nosaltres valorem de manera molt positiva la creació d'aquest Consell, que considerem imprescindible de cara a afrontar les necessitats i les inquietuds pel futur d'un col·lectiu tan important i poc escoltat en moltes ocasions com és el dels nostres adolescents. I de fet és una proposta que nosaltres al nostre partit ja portàvem al nostre programa electoral de, ja no aquestes últimes eleccions sinó de les anteriors. Estem d'acord en tot el que es planteja l'acord i votarem de manera favorable, evidentment.
0: Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va apuntar dues qüestions: que el reglament no estableixia un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 107.3 parli de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considerava ambigua i que, al seu parer, no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.
3: Y es que en el artículo 8 del reglamento da plena libertad a los centros educativos a establecer el sistema electoral que crean conveniente. Claro, aquí al igual hubiera estado mejor que el propio reglamento ya establecía el sistema electoral para que todos los centros educativos lo hicieran con el mismo criterio.
0: Esquerra Republicana va ser l'únic grup que es va abstenir. El regidor Àlex Gispert va explicar que comparteixen l'objectiu de l'òrgan, però que el reglament genera confusió conceptual. Gispert va assenyalar que el text fixa una franja d'edat de 12 a 16 anys i vincula la participació a estudiar en un centre educatiu de Tordera, cosa que deixaria fora, per exemple, un jove de 14 anys que visqui al municipi, però estudiï en un institut d'una altra localitat. Per això va demanar aprofitar el període de delegacions per aclarir si es vol un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants de l'ESO.
4: És un tema més conceptual i d'entrar al detall del reglament, que no pas que no compartim la idea i la intenció d'aquest òrgan. Creiem que aquestes limitacions s'haurien de revisar si realment volem que aquest òrgan representi els adolescents del municipi i no només l'alumnat dels centres educatius del municipi.
0: Des de Junts es va recollir el guant i es va apuntar que cal separar el concepte d'adolescent del de jove, ja que les necessitats d'un jove de 12 anys no són les mateixes que les d'un de 18 o 20.

0: Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. En concret, s'ha refet el vial del camí de la Raureda en direcció a l'accés de la urbanització de Terra Brava, una actuació que permetrà millorar la circulació en aquesta zona. Ho ha destacat el regidor d'Entorn Rural i Pagesia amb la feina de neteja dels vials de la zona de Sant Pere de Riu.
1: Doncs també hem de posar-hi com a ajuntament doncs, recursos, perquè el pla permet un arranjament doncs, per purificar uns camins, però a vegades doncs, el temps no, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no? Perquè si poso per exemple el temporal Harry del gener, doncs ens ha obligat en llocs molt determinats camins que estaven bé, doncs, que hem hagut doncs, d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no?
0: Aquestes tasques de manteniment s'han executat des de la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia, que continua treballant per conservar i millorar els accessos i camins del terme municipal.

0: Tordera acull avui dissabte una nova edició de la Fira Medieval. L'Associació d'Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa aquesta cinquena edició del certamen després de la gran participació en anys anteriors. L'horari de la fira serà de les 10 del matí, per tant, ha començat fa breus minuts i durarà fins les 10 del vespre, amb parades d'artesania que podrem trobar al Parc de la Mollera. A més, la fira també comptarà amb activitats infantils, espectacles, música en directe, batucada i molt més. Carol Torner, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ens ho explica.
1: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps. Hi haurà una oferta molt variada amb ceràmica, tèxtil, bijuteria, espelmes, cosmètica natural, macramé, productes de fusta, decoració, complements, roba i alimentació artesanal.
0: Amb això també s'ha de dir que la pluja no està afectant de moment, però podria caure a hores de la nit, a primeres hores del vespre. Per tant, fins a nou avís, la fira que seguirà en peu i nosaltres des de Ràdio Tordera que seguirem avançant tota l'última hora.

0: El Club Futbol Tordera juga avui a les 5 de la tarda al Camp Municipal d'Esports, que serà l'escenari d'un partit contra el Club Esportiu Besalú. El conjunt local es presenta davant de la seva afició ocupant la setena plaça amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en els dos primers partits disputats fins al moment. Els tordarencs que acumulen el balanç de 6 gols a favor i 4 en contra. Per la seva banda, el Club Esportiu Besalú arriba a la cita, situant-se a la 12a posició de la taula amb només un punt en el seu caseller. L'equip visitant buscarà la seva primera victòria de la temporada després d'haver aconseguit un empat a 2 gols contra el Club Esportiu Banyoles i d'haver patit una derrota per 3-1 al camp de l'Sporting Vidrarenca. El cap de setmana passat, l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, després de la derrota, comentava que el Besalú pot ser un equip similar al Begú. D'altra banda, la novetat enguany per l'equip d'esports de Ràdio Tordera són les retransmissions del futbol sala de l'Atlètic Club Tordera, que enguany, aquest cap de setmana, començarà la Lliga al Vilafant contra el Vilafant a domicili a 4:45 de la tarda. Els torderencs, que ja coneixen el nivell dels locals, ja que es van enfrontar en el segon partit de pretemporada de fa 3 setmanes, amb una victòria per 5-4. Així doncs, podreu seguir els dos partits en directe a través del canal principal i secundari de Ràdio Tordera, respectivament, o també a la 107.fm. Acabem amb un apunt meteorològic, i és que avui dissabte tindrem un temps diferent al que portem acostumats a aquest estiu, i és que ja entrem en temps de tardor, amb presència de núvols des de primera hora del matí i temperatures també que baixen, també lleugerament. Comencem amb temperatures de 17 graus a primeres hores del matí i les màximes que arriben cap al migdia, amb 25-26 de màxima. Les pluges que haurem d'esperar fins a la tarda vespre, on a partir de les 7 podríem trobar ja presència de ruixats i tot i que no hi ha vist alguna tempesta. Demà diumenge sí que serà un dia plujós des de primera hora del matí i que a partir de les 12 més o menys o de la 1 del migdia ja trobaríem també presència de tempestes fins la nit. Per tant, avui que no hi hauria gaire perill, tot i això pot caure algun ruixat, i demà sí que seria un dia pràcticament protagonitzat per la pluja.
1: Cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. I si ens esteu escoltant, vol dir que ja esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'hora del conte. Així doncs, aviam, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a punt per compartir històries i passar una bona estona plena de màgia i fantasia.
0: Però no només tindrem històries, no sé, perquè de segur que avui ens portaràs una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, la tinc, la tinc. És una expressió d'aquelles tan nostres que de segur que us sorprendrà, perquè vol dir ser adient, venir al cas, venir a propòsit, i és treure cap.
0: Carai, treure cap. M'has deixat ben encurosit. Ai, en tot cas, avui us asseguro que no us treurem cap, sinó que ens ho passarem d'allò més bé amb els tres contes que us portem. La petita cuca de llum, la formigueta i un clàssic com la gallina dels ous d'or.
2: Aquest conte m'agrada molt.
1: I, com sempre, anirem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre per llegir a casa, a la muntanya o on us vingui de gust.
0: Sense oblidar que tancarem el programa amb una cançó ben alegre i bona música per ballar.
2: I el conte què?
1: Ara mateix, Aran, obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 593 i avui ens ha sortit...
0: Doncs el primer conte d'avui ens portarà molt i molt lluny, fins als boscos tan exòtics de...

Compte preciós que ens ensenya que cadascú de nosaltres té una llum pròpia i única per brillar. Obriu bé les orelles, que comença la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar, i tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I després de viatjar fins a Tailàndia amb la petita Cuca de Llum, tornem cap a casa per descobrir un conte d'aquells de tota la vida.
1: Un d'aquells contes clàssics que tant ens agraden. La protagonista és una formigueta molt xerraire que, anant a comprar, oh, té la mala sort de patinar amb el gel i prendre mal en una poteta.
0: Oh, pobra formigueta. Se l'emportaran a l'hospital amb l'ambulància?
1: I tant, Lluís. Però pel camí cap a l'hospital, la formigueta no para de mirar per la finestra i de preguntar-se qui és el més fort del món. Si el gel, el sol, el vent, la muntanya, el gat o el gos.
0: Ai, és una història divertidíssima i plena de ritme per jugar a

0: Una vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort, que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on, el núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó res es movia.
1: Oh! El vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó! Travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort.
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: Esclar, els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava. El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal, en un moment, es va encendre.
1: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs. Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la poteta.
0: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que amainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
1: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar i quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
1: Caram! La vaca es beu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal, que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: A l'arribar a l'hospital, a la formiga, li varen oferir un vas.
1: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
1: I com ha vingut a parar aquest vas?
0: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la poteta.
2: El granyer l'ha munyit, ha guardat la llet, l'ha venut a la central lletera i d'allà a la botiga.
0: La formigueta, mentre bevia la llet amb les pastilles que li havien donat, va sentir que els ulls se li aclucaven mentre anava dient:
1: el granger sí que és fort. Treu la llet de la vaca que es beu l'aigua, que apaga el foc que crema el pal, que atonyina el gos que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...
3: I per tancar la nostra sessió d'històries d'avui, anirem a cercar l'últim conte del programa 593, tot un clàssic de les faules de sempre.
4: És una d'aquelles històries que han passat de pares a fills i de fills a nets. Ens parla d'un pagès que, un bon dia, descobreix un miracle al seu galliner. És una gallina molt especial que no pon uns ous normals, sinó ous d'or pur.
5: Ous d'or pur? Carai, doncs aquell pagès devia ser l'home més ric del món.
4: Doncs sí, però de vegades la llista de desitjos no té fons. I quan ens entra la cobdícia i volem tenir-ho tot massa de pressa, ai, podem acabar perdent el tresor més gran que tenim.
3: Un conte ple de saviesa per recordar-nos que hem de saber valorar i cuidar allò que tenim el dia a dia. Tanquem el llibre per avui amb la faula de la gallina dels ous d'or.

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric, desitjaria ser molt ric i poder fer el que vulgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. Ets pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines. Però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que brilla tant? Volga'm Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual. És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000? Dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà, al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més i més i més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'ors? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric. Tan ric, tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.
4: Mira, Lluís, estava en una cafeteria del nostre poble, a Sant Pere de Riudebitlles. Hi havia dues persones que parlaven i cada vegada aixecaven més la veu. Semblava que la conversa no anava prou bé.
5: Carai.
4: Un home, el que semblava més gran, en un moment donat diu: "I a què treu cap això?" Van continuar el que semblava més una discussió que una conversa normal. Òbviament, no vaig fer el tafaner, però em va cridar l'atenció l'expressió "treure cap". Feia molt, molt de temps que no la sentia. M'agrada recordar paraules o expressions que van quedant en l'oblit.
5: Doncs sí, Mercè, aquesta expressió ja la tenim una mica oblidada. I és una llàstima, perquè són paraules genuïnes, autèntiques, que formen part de la llengua catalana i no les podem deixar de perdre. Podríem dir "a que treu cap que no li parlis", i es referim a "per què no li parles", o "què vols aconseguir no parlant-li". Sigui com sigui, ja tenim una altra paraula o expressió recuperada en el nostre diccionari particular. Mercè, ens anem a la biblioteca?
4: I tant.

0: Mira, Lluís, he llegit al Facebook una boníssima reflexió de l'escriptora Alba Castellví i penso que això ens portarà a la recomanació del conte d'avui. Ens diu l'Alba que dir que no als nostres fills i filles de vegades és complicat. Afegeix frases que ens conviden a reflexionar com: per què és tan difícil dir que no als nostres fills i filles? I moltes vegades acabem cedint, encara que sabem que no ho hauríem de fer. I continua l'Alba: no, avui no hi ha més pantalles. Plora, insisteix, s'enfada. I això cansa.
1: Això em sona.
0: Bé, Lluís, em penso que ja t'he donat prou pistes perquè desvetllis el títol del conte que avui recomanem.
1: I tant, Mercè, i tant. Estem parlant del conte Quan em dius que no. Quan em diuen que no, m'enfado. Quan em corregeixen, m'enfado. Quan no puc fer el que vull, m'enfado encara més. Però quan m'abracen, em calmo. Per què? Si mai em diguessin que no, seria un petit desastre, oi? Ai, és un conte per a petits i grans, per aprendre a posar límits i acceptar-los.
0: I en realitat, el problema ja no és dir que no, sinó que moltes vegades ens costa sostenir la seva frustració. No volem que s'enfadin. Tenim por de fer-ho malament. Estem cansats, volem evitar conflictes. Ens acaba dient l'autora que, si t'has preguntat com dir que no sense perdre la connexió, aquest llibre és per a tu i el teu infant.
1: Així doncs, recomanem el conte Quan em dius que no, un llibre per reflexionar sobre els límits, la frustració, el conflicte, l'afecte i l'amor que hi ha darrere els límits que ens posen. Un conte d'Alba Castellví i Albert Arrayàs, editat per Estrella Polar i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: He matat una formiga.
1: Carai, ara que estava xalant tant amb el programa, ja s'acaba?
2: Sí, és clar. Malauradament, Mercè, tot té un final. Ai, però com sempre, ho farem d'una forma ben divertida i amb molt de ritme. I com que avui hem tingut la història d'aquella formigueta tan eixerida, marxarem escoltant a la Lali Vigut a la seva cançó La vida secreta de les formigues.
1: No falteu a la cita la propera setmana a aquesta mateixa hora, perquè tindrem molts més contes per explicar-vos. Ja sabeu que ens podeu escoltar a la vostra emissora local i arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
2: Us diem adeu amb moltes ganes que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

seria el meu dit i em presentaria als seus amics i al seu germà petit. I després de xerrar una estona coneixeria el seu gos pulgó de nom Perry Perry i aniríem a pescar a un bassal molt i molt i molt petit. Pescaríem àcars, esclar, que són més petits que les formigues encara.

Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies comarcals d'avui dissabte 3 d'octubre de 2026. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5 sobre 6 per al demà diumenge 4 d'octubre a la franja horària de la mitjanit a les 6 de la matinada per les comarques de la Selva, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. L'avís vermell implica la possibilitat de superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. Entre les 6 de la matinada i les 12 del migdia, l'avís passa a taronja, també des del Garraf fins a l'Alt Empordà, en una situació que també afecta al prelitoral. L'avís taronja és el que afecta també tot el litoral, el Vallès i el Gironès dissabte, sense cap avís vermell a cap punt del país. Per tant, el Meteocat també ha actualitzat d'avisos de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja en 3 hores per a tot el cap de setmana. Les mateixes comarques afectades diumenge per l'avís vermell per intensitat de pluja mitja hora apareixen en taronja també en la franja horària que ve de la mitjanit a les 6 de la matinada. Recordem, per tant, que les comarques de la Selva, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme tenen aquest avís vermell del grau 5 sobre 6, perdó, per al diumenge 4 d'octubre en la franja horària de la mitjanit fins a les 6 de la matinada. Per tant, seguirem informant en cas de noves últimes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen el rapte d'un home aquest passat diumenge a Calella, al Maresme. Si es confirma, seria el quart cas de detenció il·legal a Catalunya en només 2 setmanes. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets avançats per el caso van tenir lloc a 9:45 en una zona a les afores del municipi. La víctima encara no hauria aparegut. La primera d'aquestes 4 detencions es va produir dilluns 7 de setembre, després que un motorista fos tirotejat a una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. Els atacants el van carregar ferit al maleter del vehicle i poc després van abandonar-lo a la zona de Can Luriac de Sabadell. El segon cas va fer-se passar el 19 de setembre per 5 individus vestits de falsos policies, on es van endur un home en plena AP7 a l'alçada de Montornès del Vallès al Vallès Oriental. El tercer va ser a Sant Martí, a Barcelona, amb un dilluns 21 de setembre, quan diversos encaputxats van introduir un home per la força en un vehicle. I el quart va ser a Calella, per tant, aquest passat diumenge.

0: Aquest dimarts al matí es va executar un desnonament al barri de Cerdanyola de Mataró d'una família de 7 membres considerada vulnerable i en la qual hi ha una persona amb el 83% de discapacitat. Un sindicat d'habitatge de Mataró ha convocat una concentració que s'ha trobat a primera hora en un desplegament policial de Mossos que els va impedir acostar-se a l'edifici on vivia la família. Poc després de les 8 del matí va arribar la comitiva judicial que va parlar amb l'Alícia, la cap de la família, que davant del requeriment del jutge no va fer resistència i tots van abandonar l'habitatge. L'empresa propietària no va negar el lloguer social i va estar un desnonament per impagament de lloguer, segons explicava a 3Cat Info, i vivien des de feia 11 anys i fins a fa un any sempre havien pagat els 700 euros de lloguer mensual. A causa de les dificultats econòmiques per les quals passava la família, va passar a pagar menys i finalment l'empresa propietària Invesmar va reclamar-los que marxessin i van deixar de pagar. I acabem amb un breu apunt del temps. Com comentàvem al principi del butlletí, avui dissabte i demà diumenge hi haurà risc de pluja, sobretot a les comarques de la Selva i al Maresme, entre d'altres. Demà diumenge, des de mitjanit fins a les 6 de la matinada, hi haurà aquest grau de 5 sobre 6 de perill per pluja intensa en mitja hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.

0: de sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Novament, des d'aquí, des de la nostra emissora, des de la nostra ràdio local, comença un nou espai de ball matinal.

espai que dediquem a la música dels nostres músics. A ells hi passen els duets, trios, orquestres, conjunts que ens acompanyen en aquests primers 45 minuts. Primera part dedicada a la música de concert i segona part dedicada a la música de ball. Tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa i la salutació a les emissores que aquest dia, aquesta hora, connecten amb tots nosaltres. Perquè cada ball és una festa. I et farà costat en aquesta hora de ràdio, des de l'estudi 2 fins a casa teva, el meu nom, Josep Maria Pla. A tots i a totes, sigueu molt benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més, en directe, des de la FM i també, si ho preferiu, des d'internet. I un agraïment molt especial a tots aquells i aquelles que ens recomaneu el nostre programa. Que el compartiu i que el recomaneu sempre a la gent que més estimeu. És temps de concert. Comencem.

Entre aplaudiments, així acabava aquesta peça musical amb la cobria amb el nostre concert d'avui. Ho hem fet amb la fusió del Son de l'Havana i també la formació La Chata Orquestra, amb dos dels seus fundadors, la Ingrid Morral i també el Llorenç. I hem escoltat aquesta peça musical que porta com nom La Barca Xica. Amb aquesta fusió hem començat avui aquest temps dedicat a la música del nostre concert.

per cert, la Chata Orquestra celebra els seus 25 anys de vida. Moltes felicitats, molts quilòmetres, moltes actuacions, com sempre molt versàtils i amb molta elegància. I és que, amics i amigues, sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que ens fa rejuvenir, aquesta

Passió de la ràdio que ens ve de ben petits i sempre ens manté joves i ben atents. I abans de tancar el nostre programa, m'agradaria que em diguessis des del lloc on aquí vols saludar, felicitar i dedicar d'aquí a properes dates el programa de la setmana. Tot el programa te'l dediquem per tu a la part final, a l'últim minut. Així saludem la gent que més estimes i també a la nostra audiència.

0: És com sempre un plaer acompanyar-los en aquest matí. Desfilant amb les orquestres, els conjunts, els duets, els trios, durant 20 temporades, fent costat a la música de casa nostra, en primera línia. Cantants i artistes i músics es fusionen en aquesta hora de ràdio. Seguim compartint bona música. I ara ho farem amb una sardana bolero. Amb una formació que ens arriben des de la Garrotxa. Amb els Pa d'Àngel. Doncs ja els tenim a punt amb aquesta peça que comença així. I ens presenten aquest Somni i Girona m'enamora, a rima de sardana bolero, amb aquesta fusió que fan els Pa d'Àngel amb les seves músiques.
1: Les formes vagues tot passant van estenent sobre l'instant.
0: Els deixem doncs amb en Biel i la Gemma.

Tanquem aquesta primera part dedicada a la música de concert amb una formació de casa nostra. Pa d'Àngel, Somni i Girona m'enamora.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Arriben ara els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs arrenquem aquesta segona part del nostre programa i avui ho farem amb una formació de casa nostra, com no podia ser d'altra manera. Amb la formació Bojos pel Ball, i anem a recordar un d'aquests temes de l'embalat, aquest que porta com a nom el Continental.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: I posem ara un pas doble, que sempre va molt i molt bé d'arrencar aquesta hora del matí, i ho farem escoltant una formació de casa nostra, l'Orquestra Aquarium.
2: Pas doble, ritme de fado.
1: Amb una de les seves actuacions en directe. Un fado pas doble que porta com a nom Maria la Portuguesa.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Fado porque se fue por la sombra. Olé!
2: Se'n va la música dels Aquarium, una versió volent dir, d'aquest bonic pas doble Maria la Portuguesa, un grup, una orquestra molt versàtil, sempre per tots els públics, animant la primera part com a música de ball i la segona part més dedicada a la música de joves. Seguim caminant el nostre matí de ball matinal i ara hi posem una cúmbia. Instants en què apareixen al nostre escenari una formació des del... que ens arriba des de Tortosa, amb una llarga trajectòria musical. Són la Cimarrón Orquestra. I aquest tema que porta com nom Cumbias pa gozar. Som-hi!

Cançons d'ahir, d'avui i de sempre. Que esperem que disfrutin tant o més que nosaltres. Cumbia pa gozar. Un dels treballs d'aquests 25 anys de la Cimarrón Orquestra. Sempre convidat a la nostra emissora, aquí a casa teva, doncs a la teva pista, a ballar en línia o en parella, amb la música dels nostres músics. Perquè ball matinal és la festa! La festa!

0: les nostres formacions a Ball Matinal.
1: De Tortosa, ara viatgem fins a Sitges, on hi tenim la formació de la ben recordada Jani Omarty Orchestra.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Gràcies a tots vostès per la confiança. 20 anys en antena. I ara hi posem un foxtrot amb una formació que ens ha acompanyat en els primers minuts del nostre programa d'avui. Amb els Pa d'Àngel. Abans ho hem fet amb el temps de concert i ara ho fem amb la música de ball. I recuperem aquest bonic tema de Luis Prima. Anem a recordar música italiana en aquest matí i ho fem amb aquesta selecció d'aquest últim treball, d'aquest Chapeau dels Pa d'Àngel. A la veu del Biel i la Gemma. Comença tranquil, però després es va ja animant el tema, agafant més velocitat. Era stanna, say good night to Napoli. Selecció Luis Prima.
2: Lois

0: Així sonen de bé els Pedàngel. Aquest últim treball, aquest Foxtrot Swing, selecció Louis Prima. Amb la música dels nostres músics.
1: Buonasera, signorina, qui es vingut d'ahir? Buonasera, signorina, qui es vingut d'ahir?

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah!
1: Canviem d'estil en aquests instants i ara ho farem amb una boquera rumba que ens porta en aquesta ocasió la formació dels Boogie Boogie. Ja tenim a punt a l'escenari l'Encarni Modegas, que ens presenta i ens canta aquest tema que diu així: Se acabó. Des d'aquest últim treball, L'embalat. Així sembla d'aquesta rumbeta. Som-hi a ballar-la.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla. Tancarem la segona part del nostre programa i ho farem amb un vals que ens porten una formació que ens arriben amb segell solsoní des de Solsona, el duet Acordes. Amb la Maria Alba i en Joan Ramon. Això porta com a nom Corral de Pedra. L'escoltem, el gaudim i el ballem. Som-hi!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius i els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 3 d'octubre de 2026. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan que s'obrirà a informació pública durant 30 dies. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de persones adolescents de Tordera, així com també un altaveu de les seves opinions i propostes. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les habilitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent la demanda dels centres educatius. Els grups municipals han valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Giralda, en Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu poc escoltat en moltes ocasions i va recordar que ja formava part del seu programa electoral. Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va puntuar dues qüestions: que el reglament no estableix un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 7.3 parli de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considera ambigua i que al seu parer no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.

0: Rehabilitat el camí de la Rebreda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Durant les darreres setmanes es va dur a terme aquestes diverses tasques de manteniment a la xarxa viària rural del municipi. D'altra banda, també es van netejar els vials de la zona de Sant Pere de Riu, unes feines que contribueixen a mantenir un bon estat dels aquests camins. Aquestes tasques de manteniment es van executar per conservar i millorar els accessos i els camins del terme municipal. I avui arriba la cinquena edició de la Fira Medieval a Tordera. L'associació Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira aquest dissabte al Parc de la Mollera. L'horari serà de 10 del matí a 10 del vespre, amb parades d'artesania que podrem trobar a la mateixa ubicació. A més, la fira comptarà amb les activitats infantils, espectacles, música en directe, batucada i moltes més activitats. A més, hi haurà també una botifarrada popular a preu de tíquet que serà de 8 euros. La reserva que es pot fer a Esports Tordera o fent un bisum al 640-648-302. Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. I a més, avui juga també el Club Futbol Tordera amb el seu respectiu partit de Lliga, que també es podrà seguir a través de la nostra emissora. Per una banda, el Camp Municipal d'Esports serà l'escenari d'aquest de dissabte a les 5 de la tarda en un nou duel que enfrontarà el Club Futbol Tordera i el Club Esportiu Besalú. El conjunt local es presenta davant de la seva afició ocupant la setena plaça de la classificació amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en els dos partits disputats fins al moment. Els tordarencs acumulen un balanç de 6 gols a favor i 4 en contra per les seves primeres jornades. D'altra banda, la novetat d'enguany per l'equip d'esports de Ràdio Tordera són les retransmissions del futbol sala de l'Atlètic Club Tordera, que aquest cap de setmana comença la Lliga contra el Vilafant a domicili, a 4:45. Els tordarencs ja coneixen el nivell dels locals, ja que es van enfrontar en el segon partit de pretemporada de fa 3 setmanes i van aconseguir la victòria per 5-4. Així doncs, podreu seguir els dos partits en directe a través del canal principal i secundari de Ràdio Tordera, respectivament. I acabem amb la previsió del temps a Tordera. Avui tindrem un dia diferent. Aquests que portem acostumats a ja un temps més semblant al que tenim habitualment a la tardor, amb unes temperatures que aniran a mínimes de 16-17 graus i màximes que arribarien cap al migdia amb 25-26. Tot i això, el dia no estarà marcat pel sol, sinó tot el contrari. Els núvols faran acte de presència i cap a la tarda està prevista la pluja i les tempestes que ja anàvem anunciant aquesta darrera setmana, unes pluges que arribaran també sobretot demà durant tot el dia amb petits ruixats cap al matí i a partir del migdia ja començarem a tenir tempestes que podrien arribar a acumular-se fins al vespre.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
7: Sí, sí.
6: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: L'emissora que t'escolta.

Una setmana més portem aquí, en aquest programa, el grandíssim mestre, mestre de mestres, Joan Sebastian Bach. I d'ell els hi oferirem avui la ofrena musical, que és una de les grans obres de la música barroca. És una obra molt especial, construïda a partir d'un tema musical que el rei Frederic II de Prússia va proposar a Bach. El compositor el va convertir en un autèntic exercici de contrapunt i d'enginy musical. És una música profunda, elegant i plena de detalls que val la pena escoltar, val molt la pena escoltar, amb molta atenció. I sense més preàmbuls, anem a escoltar aquesta magnífica obra de Joan Sebastian Bach, anomenada, doncs, com ho he dit, ofrena musical.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 3 d'octubre de 2026. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la Regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Arriba la 5a edició de la Fira Medieval de Tordera. L'Associació Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira avui dissabte al Parc de la Mollera. I Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Avui dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic juguen els seus respectius partits de Lliga, que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols i per unes temperatures que han baixat respecte als darrers dies. També tindrem inicis de pluja, sobretot cap al vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar inicialment el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic. La proposta va tirar endavant amb 13 vots a favor i 4 abstencions. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera, així com un altaveu de les seves opinions i propostes i una eina útil per donar a conèixer els seus drets i deures. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les hàbitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent a la demanda dels centres educatius.
1: Donant continuïtat també al Consell d'Infants de Tordera i també doncs, escoltant la demanda dels centres educatius amb la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el seu procés de creixement i participació en la vida del municipi. El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local també. Han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
0: El grup municipal ha valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Giral, d'En Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu de poc escoltat en moltes ocasions i va recordar que ja formava part del seu programa electoral.
2: Nosaltres valorem de manera molt positiva la creació d'aquest Consell, que considerem imprescindible de cara a afrontar les necessitats i les inquietuds pel futur d'un col·lectiu tan important i poc escoltat en moltes ocasions com és el dels nostres adolescents, i de fet és una proposta que nosaltres al nostre partit ja portàvem al nostre programa electoral de ja no aquestes últimes eleccions sinó de les anteriors. Estem d'acord amb tot el que es planteja l'acord i votarem de manera favorable, evidentment.
0: Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va apuntar dues qüestions: que el reglament no estableixia un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 107.3 de parli de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considerava ambigua i que al seu parer no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.
3: I és que en l'article 8 del reglament da plena libertad a los centros educativos a establecer el sistema electoral que crean conveniente. Claro, aquí al igual hubiera estado mejor que el propio reglamento ya establecía el sistema electoral para que todos los centros educativos lo hicieran con el mismo criterio.
0: Esquerra Republicana va ser l'únic grup que es va abstenir. El regidor Àlex Gispert va explicar que comparteixen l'objectiu de l'òrgan, però que el reglament genera confusió conceptual. Gispert va assenyalar que el text fixa una franja d'edat de 12 a 16 anys i vincula la participació a estudiar en un centre educatiu de Tordera, cosa que deixaria fora, per exemple, un jove de 14 anys que visqui al municipi, però estudiï en un institut d'una altra localitat. Per això va demanar aprofitar el període de delegacions per aclarir si es vol un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants de l'ESO.
4: És un tema més conceptual i entrar al detall del reglament, que no pas que no compartim la idea i la intenció d'aquest òrgan. Creiem que aquestes limitacions s'haurien de revisar si realment volem que aquest òrgan representi els adolescents del municipi i no només l'alumnat dels centres educatius del municipi.
0: Des de Junts es va recollir el guant i es va apuntar que cal separar el concepte d'adolescent del de jove, ja que les necessitats d'un jove de 12 anys no són les mateixes que les d'un de 18 o 20.

0: Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. En concret, s'ha refet el vial del camí de la Raureda en direcció a l'accés de la urbanització de Terra Brava, una actuació que permetrà millorar la circulació en aquesta zona. Ho ha destacat el regidor d'Entorn Rural i Pagesia amb la feina de neteja dels vials de la zona de Sant Pere de Riu.
1: Doncs també hem de posar-hi com a ajuntament recursos, perquè el pla permet un arranjament periodificat d'uns camins, però a vegades el temps fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no? Perquè si poso per exemple el temporal Harry del gener, ens ha obligat en llocs molt determinats camins que estaven bé que hem hagut d'actuar-hi, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no?
0: Aquestes tasques de manteniment s'han executat des de la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia, que continua treballant per conservar i millorar els accessos i camins del terme municipal.

0: Tordera acull avui dissabte una nova edició de la Fira Medieval. L'Associació d'Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa aquesta cinquena edició del certamen després de la gran participació en anys anteriors. L'horari de la fira serà de les 10 del matí, per tant, ha començat fa breus minuts i durarà fins les 10 del vespre, amb parades d'artesania que podrem trobar al Parc de la Mollera. A més, la fira també comptarà amb activitats infantils, espectacles, música en directe, batucada i molt més. Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ens ho explica.
1: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps. Hi haurà una oferta molt variada amb ceràmica, tèxtil, bijuteria, espelmes, cosmètica natural, macramé, productes de fusta, decoració, complements, roba i alimentació artesanal.
0: Amb això també s'ha de dir que la pluja no està afectant de moment, però podria caure a hores de la nit, a primeres hores del vespre. Per tant, fins a nou avís, la fira que seguirà en peu i nosaltres des de Ràdio Tordera que seguirem avançant tota l'última hora.

El Club Futbol Tordera juga avui a les 5 de la tarda al Camp Municipal d'Esports, que serà l'escenari d'un partit contra el Club Esportiu Besalú. El conjunt local es presenta davant de la seva afició ocupant la setena plaça amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en els dos primers partits disputats fins al moment. Els tordarencs que acumulen el balanç de 6 gols a favor i 4 en contra. Per la seva banda, el Club Esportiu Besalú arriba a la cita situant-se a la 12a posició de la taula amb només un punt en el seu caseller. L'equip visitant buscarà la seva primera victòria de la temporada després d'haver aconseguit un empat a 2 gols contra el Club Esportiu Banyoles i d'haver patit una derrota per 3-1 al camp de l'Sporting Vidrarenca. El cap de setmana passat, l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, després de la derrota, comentava que el Besalú pot ser un equip similar al Begur. D'altra banda, la novetat enguany per l'equip d'esports de Ràdio Tordera són les retransmissions del futbol sala de l'Atlètic Club Tordera, que enguany, aquest cap de setmana, començarà la Lliga al Vilafant contra el Vilafant a domicili a 4:45 de la tarda. Els torderencs, que ja coneixen el nivell dels locals, ja que es van enfrontar en el segon partit de pretemporada de fa 3 setmanes, amb una victòria per 5-4. Així doncs, podreu seguir els dos partits en directe a través del canal principal i secundari de Ràdio Tordera, respectivament, o també a la 107.1 FM. Acabem amb un apunt meteorològic, i és que avui dissabte tindrem un temps diferent al que portem acostumats a aquest estiu, i és que ja entrem en temps de tardor amb presència de núvols des de primera hora del matí i temperatures també que baixen, també lleugerament. Comencem amb temperatures de 17 graus a primeres hores del matí i les màximes que arriben cap al migdia, amb 25-26 de màxima. Les pluges que hauran d'esperar fins a la tarda vespre, on a partir de les 7 podríem trobar ja presència de ruixats i tot i que no hi ha vist alguna tempesta. Demà diumenge sí que serà un dia plujós des de primera hora del matí i que a partir de les 12 més o menys o de la 1 del migdia ja trobaríem també presència de tempestes fins la nit. Per tant, avui que no hi hauria gaire perill, tot i això pot caure algun ruixat, i demà sí que seria un dia pràcticament protagonitzat per la pluja.

0: get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Benvinguts a l'edició 661 de Hot Dance 80. 17 temporades portem amb vosaltres i aquesta temporada ens dedicarem, doncs, a fer la secció La història de l'Italo Dance. Vàrem començar amb Gazebo i avui el protagonista serà Ken Laszlo. Gianni Coraini, nascut a Mantua, és una de les veus més icòniques de l'Italo Disco de meitat dels 80. Amb un timbre agut i potent, va gravar sota diferents pseudònims amb el segell Memory Records.

Hey Hey Guy, produïda per Stefano Condari i Claudio Cecchetto. La famosa trucada de telèfon simulada en anglès al principi la van improvisar a l'estudi fent servir un micròfon de baixa qualitat per donar-li textura d'auricular. Un any més tard, un dels grans èxits de Memory Records Europa i Llatinoamèrica. La melodia principal de sintetitzador la va compondre Giuliano Crivellente, combinant el Roland Juno 106 amb un Yamaha DX7.

La veu de Corain anava tan buscada a Itàlia l'any 86 que va gravar aquest tema Don't Cry el mateix dia que feia coros per a dos projectes més d'Italo Disco amb noms diferents.

dissenyat amb un tempo més accelerat pagant el High Energy per competir a les pistes de ball de clubs britànics i nord-americans. El recurs del compte enrere amb vocoder va ser molt limitat.

La música dels Bonnie M, qui no la recorda? Aquest va ser el seu gran èxit, Daddy Cool. I ara ens arriba la música de Dan Harmon amb el Relight My Fire.

La música de Dan Harmon, un home que ens va deixar el 22 de març del 94, als 43 anys. A causa d'un tumor cerebral provocat per

Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Una cançó que va tenir tant d'èxit a Max Music que van fer-ne tres versions. L'original, dedicada a Sitges. Després van fer Lloret. I també van fer una dedicada a Canàries.

I de Catalunya ens anem un altre cop cap al País de la Bota amb Silver Pozzoli i Hard on My Dream.

Per aconseguir aquest cor tan característic, es van superposar fins a 12 pistes de veu del mateix Silver Pozzoli a l'estudi. I és que, esclar, els mitjans que hi havia als estudis de gravació als anys 80 no tenen res a veure amb els mitjans que hi ha ara actualment. I seguim ara música des de Canadà. Malauradament ja no podrem escoltar més música de Lime perquè els dos components han anat al cel. La seva música

I no ens movem de Canadà. Des d'allà ens arriben els Transics, liderats per Pascal Larguinards. Es va inspirar en la pel·lícula Tron i l'arribada del vídeo domèstic. El sintetitzador va definir el sintopop canadenc i va influir directament a l'Italo Disco.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors. 70s, 80s, 90s... Recorda, ens pots trucar al 626-77-5514. Bueno, més bé que trucar, enviar notes de veu. I seguim amb més històries a Hot Dance 80.

I ara ens arriben els Coto amb China's Revenge. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors.

És el que diem. Hi ha formacions que aconsegueixen tenir èxit amb diferents cançons i altres es queden amb un hit wonder. Per exemple, em quedo amb la següent.

0: La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Elles són Sensitive Wall i això és Give It Up. I ara anem a escoltar.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
4: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Marja Ureguizar.
6: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i prelitoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
2: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
4: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
2: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
4: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren revalidar la victòria del 2024.
2: I en els esports, en futbol, demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
4: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la 6a jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
2: I en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6, així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
7: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt. Estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
2: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
7: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació repeteixo, amb un període de temps molt curt, hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir aquestes hores la situació, però que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
2: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
7: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetint en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetint, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetint, quedaria restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetint, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
2: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
4: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
5: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
4: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
2: Canviem de terç, parlem de política, que no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
4: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
8: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
2: També hi ha dit la seva al president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
5: No tingui la barra, perquè això ja cansa, de vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
4: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. El gent d'Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
9: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
2: Parlem ara de mobilitzacions, una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
10: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
11: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
10: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
2: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
4: Els participants s'han mogut sota una pluja sou entre crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres tots d'aquests d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
2: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
4: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
12: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i Habitatge.
13: Què estem és activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
12: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
2: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
4: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
14: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
15: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre que necessitava una reforma integral i que a mig fer la reforma va sorgir això de la luminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir i vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada i quan s'hagi solucionat la luminosi optem a una següent subvenció que mai tocava cobrir en tot, la veritat és aquesta.
14: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió en torn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
15: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
14: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
2: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
4: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
16: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
17: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
16: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
2: Parlem ara també de successos perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat.

0: les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
1: Una celebració que posa el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
3: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no? del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
2: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
0: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
1: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
4: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
5: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes. Això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una riuada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix gorg, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
4: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions.
0: I obrim ara Plana Cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
1: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
6: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
7: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
6: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2 i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per a un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
1: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte, on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
0: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga a les blanquiblaves.

0: Després han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas els badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
1: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les 3 jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: La 6a Joventut debut a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
3: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, i tenen tiradores i tal, i hem de fer una bona defensa, jugar com a equip i sacar una bona victòria en casa.
2: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
4: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visitarà el Bascón a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
0: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putieta!
4: No!
5: Venga, ríndete ya!
4: No!
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: Para el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada, on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona, on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 2:45 de la tarda a la Tarraquarena, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la sisena jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Besiktas Turc per 82-95, la segona en tres jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6 sobre 6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5 sobre 6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem, Marc, aquesta darrera hora, ara mateix a les dues s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica, per una banda, per la creació d'aquest possible medicant que es formaria davant de la costa catalana i el que implicaria, és a dir, fortes ventades i també una pluja que cauria de manera torrencial, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Estem parlant de que amb prou feines 6-7 hores podíem arribar a recollir entre els 200-300 litres per metre quadrat. Sí que és cert que hi ha algun model que ens indica que a cavall del Gironès, del Baix Empordà i també del Pla de l'Estany podríem arribar a recollir al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
0: A més, Marc, Protecció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que es, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6 sobre 6, no?
5: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, per, deixa'm dir-ho d'una manera, la sort de que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit treballa molta gent, gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases, i per tant aquestes precipitacions que esperem, repetint, que siguin torrencials, tindran lloc doncs a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada, i a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats a poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona. A poc a poc s'aniran desgastant, i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
0: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
5: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit de que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional, i repetint també molta, molta precaució les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint, i per tant hem d'estar doncs, amb els ulls ben oberts, i sobretot evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
0: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o com a mínim fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
5: A vosaltres, que vagi.
0: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta, perquè, com dèiem fa uns minuts, Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació, i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català, entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un alert per informar tota aquesta població, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat i que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
6: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
7: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre CECAT i hem decretat mesures que demano tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat a la sala CECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges. I a les 5 compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: Thank you. Parlem ara de política i més concretament d'habitatge, perquè el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Rodoneres, a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
8: Volen solucions i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
9: No tingui barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
0: De parlar també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
10: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
11: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
10: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
12: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
13: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
12: els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I encara un apunt més de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
2: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. I en aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
0: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
14: Sota el lema Lactància Materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
15: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
14: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
0: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
2: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els guies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells, tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
17: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i, esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
16: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les 6enes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
2: S'allargaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista als Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Enguany la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
19: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surta amb molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
18: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
0: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguida és de Ràdio Rubí, en David García.
20: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
21: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
20: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2:51. Anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, i és que demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat, a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte, on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
0: Seguim ara amb futbol masculí, perquè a la 2a divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el playoff de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar a tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Recuperem ara la informació de futbol femení, perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, dos d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3, després d'anar perdent per dos cops el marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant el marcador. Però un minut després, a la represa, han tornat a empatar el conjunt sevillista, amb una acció que ha despertat més una mica de polèmica, perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada, recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
4: La sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Y Andorra es un equipo muy físico, muy vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
4: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
23: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Bascònia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
0: Amb el bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Radio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
4: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
3: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
4: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
3: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: A Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Den sat på nu efter Emma.
1: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: les 5 de la tarda i comencen les notícies de Tordera. Comencem avui explicant que aquest estiu ha fet molta calor al municipi i les temperatures han estat més altes de lo habitual. El dia 8 de juliol es va arribar a un màxim, amb 39 graus de calor. Això és un rècord històric al poble. A més, ha plogut molt poc durant aquest estiu i els experts diuen que la temperatura ha pujat molt respecte a altres anys. Hem de saber més notícies i és que l'Ajuntament de Tordera ha presentat els resultats dels pressupostos participats 2026. En total, 834 veïns i veïnes han votat per triar quines millores volen a Tordera. Hi havia 200.000 euros per repartir entre 11 zones diferents. Entre les propostes guanyadores hi ha la instal·lació de màquines de gimnàstica, el tancament de zona d'escombraries i cobrir pistes de futbol. Podeu descobrir-ho tot a les notícies a Ràdio Tordera a la pàgina web. Seguim amb una altra notícia i és que un estudi proposa que el riu Tordera tingui drets propis per protegir-lo millor de la contaminació i dels danyants a la natura. La idea és reconèixer el riu com a una persona jurídica, que és un model que ja s'ha utilitzat en altres llocs com el Mar Menor. Això permet anar als tribunals per defensar el riu si algú el malmet o el contamina. Acabem amb una última notícia i és que una empresa de mobles tindrà magatzem amb robots a Tordera. Es tracta de Cape Home, que tindrà un nou centre a Tordera que funcionarà a finals de 2028. La companyia encarregada de la tecnologia hi posarà sistemes automàtics i robots mòbils. Aquesta empresa que hi posarà aquests sistemes és TGW Logistics. Aquest magatzem servirà per preparar fins a 20.000 paquets al dia de manera més ràpida i enviar els mobles als clients de tot el món. En esports hem de saber que demà juga el Club Futbol Tordera i ho farà contra el Begur. El Club Futbol Tordera, que va guanyar la primera jornada de Lliga el cap de setmana passat per 5-2 davant l'Sporting Vidrarenca, i aquest cap de setmana jugarà fora de casa. Per tant, no es durà a terme al camp municipal d'esports, sinó que es farà el partit a Begur. Això sí, podreu seguir la retransmissió en directe a través del YouTube de Ràdio Tordera i també d'aquesta emissora, la 107.fm. Acabem amb un apunt del temps. Avui dissabte, que tindrem un dia amb calor encara, tot i l'entrada de la tardor, i haurem d'esperar fins dilluns per veure alguna pluja aquí a Tordera. Per tant, aquest cap de setmana que sí que aniran apareixent núvols, però no hi hauria tampoc aquestes pluges que sí que arribaran al començament de la setmana que ve. Per tant, la setmana que ve sí que haurem de preparar el paraigües perquè tindrem dies de pluja.
1: Ràdio Tordera.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Dental Company Turdera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Turdera, perquè somriure és salut.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
1: Set punt u FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
3: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
2: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
3: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Informatius de Radio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
5: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: 107.1 FM.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 3 d'octubre de 2026. Tordera crea el Consell d'Adolescents per donar veu als joves del municipi. L'Ajuntament aprova inicialment el reglament de l'òrgan que s'obrirà informació pública durant 30 dies. Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. Les tasques de manteniment les ha executat la Regidoria d'Entorn Rural i Pagesia. Arriba la cinquena edició de la Fira Medieval de Tordera. L'Associació Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa una nova fira avui dissabte al Parc de la Mollera. I Ràdio Tordera retransmetrà els partits del sènior de l'Atlètic Club Tordera aquesta temporada. Avui dissabte, tant el Club Futbol Tordera com l'Atlètic juguen els seus respectius partits de Lliga, que es podran seguir simultàniament pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols i per unes temperatures que han baixat respecte als darrers dies. També tindrem inicis de pluja, sobretot cap al vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Tordera va aprovar inicialment el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, un nou òrgan de participació juvenil que neix amb la voluntat de donar veu als adolescents del municipi i d'esdevenir una eina d'aprenentatge i creixement democràtic. La proposta va tirar endavant amb 13 vots a favor i 4 abstencions. Segons va explicar el regidor de Joventut, Aniol Canals, el Consell vol ser un espai de representació juvenil per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera, així com un altaveu de les seves opinions i propostes i una eina útil per donar a conèixer els seus drets i deures. L'òrgan també neix amb la voluntat de desenvolupar la capacitat crítica i les hàbitats democràtiques dels joves, donant continuïtat al Consell d'Infants i atenent a la demanda dels centres educatius.
1: Donant continuïtat també al Consell d'Infants de Tordera i també doncs, escoltant la demanda dels centres educatius amb la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el seu procés de creixement i participació en la vida del municipi. El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local també. Han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures.
0: Els grups municipals han valorat positivament la creació de l'òrgan, tot i que alguns van expressar reserves. Salvador Giral, d'En Comú Podem, va destacar que es tracta d'una iniciativa imprescindible per afrontar les necessitats d'un col·lectiu de poc escoltat en moltes ocasions i va recordar que ja formava part del seu programa electoral.
2: Nosaltres valorem de manera molt positiva la creació d'aquest Consell, que considerem imprescindible de cara a afrontar les necessitats i les inquietuds pel futur d'un col·lectiu tan important i poc escoltat en moltes ocasions com és el dels nostres adolescents, i de fet és una proposta que nosaltres al nostre partit ja portàvem al nostre programa electoral de, ja no aquestes últimes eleccions sinó de les anteriors. Estem d'acord amb tot el que es planteja l'acord i votarem de manera favorable, evidentment.
0: Des de Vox es va votar a favor, però el regidor Eric Pérez va apuntar dues qüestions: que el reglament no estableixia un sistema electoral comú per a tots els centres i que l'article 107.3 per li de garantir en la mesura del possible la paritat entre consellers i conselleres, una formulació que el grup considerava ambigua i que al seu parer no hauria d'alterar la natura de la participació de les persones mitjançant quotes.
3: I és que en l'article 8 del reglament da plena libertad a los centros educativos a establecer el sistema electoral que crean conveniente. Claro, aquí al igual hubiera estado mejor que el propio reglamento ya establecía el sistema electoral para que todos los centros educativos lo hicieran con el mismo criterio.
0: Esquerra Republicana va ser l'únic grup que es va abstenir. El regidor Àlex Gispert va explicar que comparteixen l'objectiu de l'òrgan, però que el reglament genera confusió conceptual. Gispert va assenyalar que el text fixa una franja d'edat de 12 a 16 anys i vincula la participació a estudiar en un centre educatiu de Tordera, cosa que deixaria fora, per exemple, un jove de 14 anys que visqui al municipi, però estudiï en un institut d'una altra localitat. Per això va demanar aprofitar el període de delegacions per aclarir si es vol un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants de l'ESO.
4: És un tema més conceptual i entrar al detall del reglament, que no pas que no compartim la idea i la intenció d'aquest òrgan. Creiem que aquestes limitacions s'haurien de revisar si realment volem que aquest òrgan representi els adolescents del municipi i no només l'alumnat dels centres educatius del municipi.
0: Des de Junts es va recollir el guant i es va apuntar que cal separar el concepte d'adolescent del de jove, ja que les necessitats d'un jove de 12 anys no són les mateixes que les d'un de 18 o 20.

0: Rehabilitat el camí de la Raureda i es netegen els vials de Sant Pere de Riu. En concret, s'ha refet el vial del camí de la Raureda en direcció a l'accés de la urbanització de Terra Brava, una actuació que permetrà millorar la circulació en aquesta zona. Ho ha destacat el regidor d'Entorn Rural i Pagesia amb la feina de neteja dels vials de la zona de Sant Pere de Riu.
1: Doncs també hem de posar-hi com a ajuntament doncs, recursos, perquè el pla permet un arranjament doncs, per verificar uns camins, però a vegades doncs, el temps no, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no? Perquè si poso per exemple el temporal Harry del gener, doncs ens ha obligat en llocs molt determinats camins que estaven bé, doncs, que hem hagut d'actuar-hi, doncs, no? Tant siguin mitjans propis com amb externs, no?
0: Aquestes tasques de manteniment s'han executat des de la regidoria d'Entorn Rural i Pagesia, que continua treballant per conservar i millorar els accessos i camins del terme municipal.

0: Tordera acull avui dissabte una nova edició de la Fira Medieval. L'Associació d'Artesanes, la FET, el Cercle d'Història i l'Atlètic Club Tordera posen en marxa aquesta cinquena edició del certamen després de la gran participació en anys anteriors. L'horari de la fira serà de les 10 del matí, per tant, ha començat fa breus minuts i durarà fins les 10 del vespre, amb parades d'artesania que podrem trobar al Parc de la Mollera. A més, la fira també comptarà amb activitats infantils, espectacles, música en directe, batucada i molt més. Carol Torné, presidenta de l'Associació d'Artesanes de Tordera, ens ho explica.
1: Què trobarem quan arribem al parc? Doncs estarà transformat en una ambientació medieval, parades, música, espectacles i activitats. Hi haurà prop de 40 espais entre artesans, alimentació, entitats locals i propostes lúdiques. La idea és que només arribar la gent tingui sensació d'entrar en un altre temps. Hi haurà una oferta molt variada amb ceràmica, tèxtil, bijuteria, espelmes, cosmètica natural, macramé, productes de fusta, decoració, complements, roba i alimentació artesanal.
0: Amb això també s'ha de dir que la pluja no està afectant de moment, però podria caure a hores de la nit, a primeres hores del vespre. Per tant, fins a nou avís, la fira que seguirà en peu i nosaltres des de Ràdio Tordera que seguirem avançant tota l'última hora.

0: El Club Futbol Tordera juga avui a les 5 de la tarda al Camp Municipal d'Esports, que serà l'escenari d'un partit contra el Club Esportiu Besalú. El conjunt local es presenta davant de la seva afició ocupant la setena plaça amb 3 punts, fruit d'una victòria i una derrota en els dos primers partits disputats fins al moment. Els tordarencs que acumulen el balanç de 6 gols a favor i 4 en contra. Per la seva banda, el Club Esportiu Besalú ha arribat a la cita situant-se a la 12a posició de la taula amb només un punt en el seu caseller. L'equip visitant buscarà la seva primera victòria de la temporada després d'haver aconseguit un empat a 2 gols contra el Club Esportiu Banyoles i d'haver patit una derrota per 3-1 al camp de l'Sporting Vidrarenca. El cap de setmana passat, l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, després de la derrota, comentava que el Besalú pot ser un equip similar al Begú. D'altra banda, la novetat enguany per l'equip d'esports de Ràdio Tordera són les retransmissions del futbol sala de l'Atlètic Club Tordera, que enguany, aquest cap de setmana, començarà la Lliga al Vilafant contra el Vilafant a domicili a 4:45 de la tarda. Els torderencs, que ja coneixen el nivell dels locals, ja que es van enfrontar en el segon partit de pretemporada de fa 3 setmanes, amb una victòria per 5-4. Així doncs, podreu seguir els dos partits en directe a través del canal principal i secundari de Ràdio Tordera, respectivament, o també a la 107.fm. Acabem amb un apunt meteorològic, i és que avui dissabte tindrem un temps diferent al que portem acostumats a aquest estiu, i és que ja entrem en temps de tardor amb presència de núvols des de primera hora del matí i temperatures també que baixen, també lleugerament. Comencem amb temperatures de 17 graus a primeres hores del matí i les màximes que arriben cap al migdia, amb 25-26 de màxima. Les pluges que hauran d'esperar fins a la tarda vespre, on a partir de les 7 podríem trobar ja presència de ruixats i tot i que no hi ha vist alguna tempesta. Demà diumenge sí que serà un dia plujós des de primera hora del matí i que a partir de les 12 més o menys o de la 1 del migdia ja trobaríem també presència de tempestes fins la nit. Per tant, avui que no hi hauria gaire perill, tot i això pot caure algun ruixat, i demà sí que seria un dia pràcticament protagonitzat per la pluja.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
6: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
5: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
1: Sí, sí.
0: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral, especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral, al Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
3: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: A Ràdio Tordera. Diumenge, a les 7 del matí.
4: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
5: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
4: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
5: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
4: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Suspensió general del transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Rodalies ha suspès tot el seu servei a partir de les 8 d'aquest vespre d'ara mateix, excepte les línies fora de la zona de màxim risc, la RL3, la RL4, la R16 entre Tortosa i Hospitalet de l'Infant. Així també ha anunciat la suspensió dels primers serveis d'alta velocitat previstos per demà diumenge entre Figueres, Girona i Barcelona. També ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, que també s'aturarà a partir d'ara de les 8 de la nit i fins demà a les 2 del migdia. Rodalies i Ferrocarrils reprendran el servei precisament quan s'aixequin les restriccions. I TMB també ha anunciat que suspendrà el servei continu aquesta matinada del metro, el qual es restablirà a les 5 del matí, fent que aquest dissabte els horaris siguin com a tot un dia feiner. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència a la ciutadania davant de l'episodi precisament de pluges excepcional que viu aquest cap de setmana a Catalunya. El president ha instat a la població a quedar-se a casa i seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències i complir les restriccions que s'han anunciat. I pel que fa al concurs de castells, la final d'aquest diumenge finalment no suspendrà i només s'endarrerirà a la tarda, quan ja no estigui activada l'alerta de les pluges torrencials. Eric Rosic i Radio Ciutat de Valls.
3: La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona es desenvoluparà a partir de les 4 de la tarda. Així ho ha anunciat fa pocs minuts l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que posa solució a la problemàtica arran de les fortes pluges previstes per aquesta nit i l'alerta del Pla Inuncat de suspendre les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments des de les 8 d'aquest vespre fins les 2 de la tarda de demà diumenge. Això ho explicava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
4: Poder resoldre els dubtes que hi ha respecte a la celebració de demà d'aquest segon dia de concurs, i el que diem és que se celebrarà però per la tarda. En aquest cas, a partir de les 16 hores de la tarda de demà, que podrà celebrar aquest concurs. La idea és, òbviament, el decret entra en vigor a les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, i aquest marge prudencial de 2 hores per tal que pugui haver l'accés, arribada de totes les colles.
3: És per això que, fora horari de l'alerta per la pluja, el Vall ja ha explicat que es podrà desenvolupar la jornada amb normalitat a la Tarraco Arena Plaça. En principi, l'obertura de portes seria a partir de 2:15 del migdia, i amb el vistiplau de totes les colles participants a la jornada de diumenge a la Tarraco Arena Plaça.
2: Bé, els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central fins a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, i és que s'han produït unes 479 trucades al telèfon d'emergències del 112. La majoria han sigut per problemes en les desaigües, filtracions, algun mur o arbres caigut. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Blanes, 24 hores. Uxalala, uxalala. Ràdio Blanes és guai.
1: Els divendres, el rock a Ràdio Blanes es diu Rockmasters. Rockmasters, de la mà del vostre amic Xavi. Una hora de rock and roll temàtic. Història, música i anècdotes de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock fet a mida per tu. Escolta'ns tots els divendres de 8 a 9 del vespre. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
2: Bona tarda a tothom, comença aquí Rockmasters.

Thunder, Thunder Road, carretera del Tro. Així és com s'arrencava una confessió a cau d'orella per esdevenir una crida imparable. Ara pugem les revolucions per conèixer els orígens de la formació. I és que després d'aquell primer impuls íntim, la banda al complet pren posicions a l'escenari per interpretar Then Avenue Freeze Out, l'aïllament de la desena avinguda, vindria a ser el segon tall del seu aclamat tercer treball. Més enllà del seu ritme ballable i dinàmic, aquesta peça és una crònica fundacional de la banda en si mateixa. La història de com un jove solitari que s'enfrontava al món sense recursos aconsegueix aixecar un projecte musical que troba els companys i troba els companys adequats. El moment central arriba quan la lletra narra l'arribada del saxofonista Clarence Clemons, batejat com The Big Man, el gran home, una figura fonamental que canviaria per sempre el color musical del grup. La secció de vents i els teclats de Danny Federick constitueix un terreny càlid i el construeix totalment inspirat en el so de la discografia Stax, mentre Springsteen canta amb una barreja de celebració i carisma popular que encomana el seu optimisme a tota la sala, a tothom que l'està escoltant. Anem a escoltar Then Avenue Freeze Out, l'aïllament de la desena avinguda. Bruce Springsteen, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Ten Avenue Freeze Out, l'aïllament de la desena avinguda presentava l'aliança fraternal de la banda. Passarem ara al territori de les llegendes nocturnes dels seus primers treballs. Abans d'omplir recintes esportius arreu del món, Springsteen va construir el seu univers a partir de relats costumistes sobre la joventut dels carrers de la platja d'Asbury Park. L'esperit de la nit, pertanyent al seu disc de debut Greetings from Asbury Park, salutacions des d'Asbury, Nova Jersey, l'any 1973, és el retrat fascinant d'una colla de personatges marginals com Willy Billy o Crazy Jane, que cerquen evadir-se de la monotonia d'un llac vora la carretera. En la versió en directe de l'any 75, que és la que escoltarem, el tema es transforma en una representació dinàmica plena de teatribilitat. Springsteen redueix a velocitat, conversa amb l'audiència, s'apropa a les primeres files i deixa espai perquè el saxofon melòdic de Clarence Clemons guiï el compàs. És un exemple immillorable de la capacitat del conjunt per dilatar una composició breu i convertir-la en una escena cinematogràfica on l'oient sembla formar part de la festa. Anem a escoltar l'esperit de la nit, Bruce Springsteen and the E Street Band, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Spirit of the Night, Spirit de la nit. Ens endinsem ara mateix en un dels cants més viscerals a la passió amorosa. I és que quan Springsteen va començar a perfilar l'estil de Born to Run, va recuperar la cadència hipnòtica del compàs de Buddy Lil que havia fet cèlebre als anys 50 per donar vida a She's the One. Ella és elegida, l'escollida, la triada. La lletra abandona les descripcions d'escenaris per concentrar-se exclusivament en l'obsessió amorosa, en aquella atracció irresistible cap a una dona que té el poder de redimir o de destruir per complet el narrador. En el concert la peça guanya una intensitat salvatge, s'obre sovint amb un lament d'harmonia i un piano tens que la bateria contundent de Max Weber marqui el compàs implacable i constant. Les guitarres elèctriques de Bruce i Stevin s'entrellacen per crear una paret de so densa, d'un so molt dens, mentre la veu de Springsteen es trenca amb un crit agònic que transmet la desesperació de qui no té cap altra alternativa que lliurar-se al desig. Anem a escoltar. Ella és l'escollida, la triada, l'elegida, She's the One. Anem a escoltar des del Hammersmith Odeon de Londres l'any 1975 els nostres protagonistes avui, Bruce Springsteen i la E-Band.

Ella és l'elegida, ella és She's the One, deixava l'escenari sense alè. Ara arriba el tema que va canviar el rumb de la seva carrera per sempre. I és que a mitjans de l'any 74, Bruce Springsteen es trobava contra les cordes. Els seus dos primers treballs no havien assolit l'èxit de ventes esperat per la seva discogràfica i necessitava desesperadament una cançó que definís la seva visió artística. Va passar mesos sencers polint cada nota i cada vers fins a enllestir Born to Run, Nascuts per córrer, un monument sonor que sintetitzava l'esperit de Phil Spector, l'actitud de Roy Orbison i el nervi del rock tradicional. El tema descriu la fugida com un deure moral, un compromís mutu entre en Bruce i en Weddy per escapar d'una trampa quotidiana sobre una autopista plena d'incerteses. En directe, la cançó esclata d'una força monumental, el piano, les campanetes, la línia de baix ferma d'en Gary Talent i l'icònic solo del saxofonista s'uneixen per desfermar un sentiment d'alliberament col·lectiu que transcendeix qualsevol etiqueta comercial. Anem a escoltar Bruce Springsteen and the E Street Band, Born to Run, Nascuts per córrer, en directe, com sempre, al Rock Masters.

0: Born to Run, nascuts per córrer, és la manifestació més pura del somni adolescent americà. Després d'aquest vendaval extrem, i millor dit, entrem en una de les peces més complexes del seu cançoner, del seu repertori, és que allà el segon àlbum, El salvatge, l'innocent i el ball de carrer, el de l'any 1973, Springsteen mostrava una ambició estilística que bevia tant de jazz com soul, el soul aquell típic del carrer. It's hard to be a saint in the city. És difícil ser un sant a la ciutat. Rescatada del primer disc, exemplifica l'exactitud arrogant d'un jove que sobreviu a la duresa metropolitana amb orgull de carrer. Interpretada al recinte londinenc l'any 1975, la peça guanya un caràcter elèctric i accelerat que no tenia la gravació d'estudi. El piano ràpid de John Beaton dialoga constantment amb una secció rítmica exigent, culminant en un solo de guitarra llarg, ferotge i virtuòsic, totalment virtuòsic, executat íntegrament pel mateix Springsteen, amb Steve Van Zandt guardant-li les espatlles a la guitarra rítmica. És un retrat urgent, és un retrat totalment d'una urgència juvenil on cada paraula és escopida com un desafiament a la moral convencional. Anem a escoltar És difícil ser un sant a la ciutat. Anem a escoltar Bruce Springsteen, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.
1: It's all the folks from the Louis Hall days.

És difícil ser un sant a la ciutat. I ara, de la lluita urbana a la vorera, passem a un lament sobre la pèrdua de la confiança i la fi de l'amistat. Pocs compositors han sabut descriure el dolor del desengany fraternal amb la contundència que Springsteen desplega a Backstreets, carrers secundaris. La lletra és una narració desencarnada sobre la ruptura d'un vincle sagrat entre dos joves, Bruce i Terry, que es juraven fidelitat eterna mentre s'amagaven entre cotxes abandonats i vies de tren per esquivar una realitat grisa. La introducció de piano clàssic prepara el terreny per una entrada colpidora de tota la banda, amb un acord que sosté la veu ferida de Springsteen al llarg de més de 7 minuts. Lluny de buscar consol, la lletra assenyala directament qui ha traït el pacte, transformant la pena en ràbia compartida. En directe, la interpretació esdevé una experiència colpidora on el cantant buida el pit en cada estrofa. Anem a escoltar Bruce Springsteen, evidentment, amb el seu tema Carrers Secundaris, Backstreets. Anem a escoltar-lo, com sempre, en directe aquí al Rockmasters.

0: benvinguts i benvingudes a un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un dalt a baix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la riarada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure-ho tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs, i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la riarada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo. Mm-hmm.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc, i tenint en compte que és l'aniversari de la riarada Rubí i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs, que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com has dit, has recordat el moment de la Dana, tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
2: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure la riarada, evidentment. Jo vaig néixer al 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt, i ell seguia la història de tota la moguda de la riarada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la riarada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la riarada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes. El meu pare... Ara m'emocionaré.
0: Estem nosaltres aquí, aguantant aquí estoicament.
1: El meu pare era un home de silencis. Tot el que li havia fet mal no ho volia compartir. I me'n recordo el 2012 que la Mariona Checa em va demanar si jo podia escriure alguna obra de teatre per commemorar doncs, el 50è aniversari de la riarada. I jo mai havia escrit una obra de teatre. En aquell moment el meu pare estava molt malalt, jo l'estava cuidant i clar, passava moltes hores amb ell. I vaig pensar, doncs mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que, clar, és que el meu pare es va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, doncs, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Doncs jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, doncs potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, doncs potser em serà més fàcil. Aleshores, el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i sobretot em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus, a mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la rierada va caure la façana d'aquesta casa. Diu, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava i tenia un pòster del Duo Dinámico. I clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa que em va doncs, demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure la rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola a Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la rierada com a adolescent. També em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens, i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar, i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare. I quan vaig escriure aquest monòleg, vaig patir molt, perquè jo sóc mare de 3 fills, també. I pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia de nit, a la cuina de casa, i havia de parar perquè m'emocionava. O sigui, jo em posava a plorar. I així, doncs, va ser aquesta història, no? Anava parlant amb diferents persones, i a través de detalls, perquè la història la sabem tots sabem com va ocórrer, doncs jo vaig fer aquests monòlegs a través de detalls, no? Doncs el pòster del Duo Dinámico, el grafiti, els ulls d'un cavall que va morir penjat, que el meu pare em deia no oblidaré mai aquells ulls. A partir doncs, de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt, i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi Patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai. Doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio, i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano, que feia una crida i deia, és que l'agua se lo ha llevado todo, i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar. Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
2: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
1: Sí.
2: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
1: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, l'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no?, es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones, doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres. I en algun text, doncs, es fa evident això, no?, el poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs és veritat. I sort d'aquesta solidaritat, perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important,
2: doncs,
1: la solidaritat.
2: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles,
1: sí,
2: persones que, com la teva cosina, no es va poder trobar el cos i és una mica, pues, donar-los el seu lloc, no?
1: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt en el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
2: Sí, sí.
1: Que tenim la història de València molt recent, encara.
3: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana, que parlàvem d'això i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
1: polítiques,
3: i això no pot ser que només el poble salvi el poble,
1: evidentment,
3: perquè el poble, no?, els polítics han estat escollits pel poble, llavors.
1: Exacte.
3: Davant també d'aquesta situació, no?, de canvi climàtic constant, en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no?, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
2: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
3: hauríem,
2: ja us ho explicaré un altre dia.
3: De prendre consciència.
2: Sí, sí. I de fet, el que més sorprèn és que les coses no canvin, no?, que no s'estigui fent res, perquè clar, estem parlant de l'any 62, va ser, no?
1: 62, sí.
2: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
1: Sí, i no totes les ciutats tenen plans de prevenció. Uh-huh. Aquí ho deixo.
2: Escolta, Montse, per acabar així una miqueta parlant de l'obra, què ens espera? Què trobarem?
1: A veure, d'entrada, és una lectura dramatitzada que està escrita en un format que es diu lectura fàcil. No hi ha cap obra de teatre escrita en aquest format. Jo sóc una gran defensora de la lectura fàcil. La lectura fàcil és un tipus d'escriptura molt concret que l'objectiu de la qual és promoure la democratització lectora, que ningú quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, a cada línia expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha, en algun fragment, hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
3: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Àngel Miguel. Com sí. ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan als assajos, tu.
1: Sí,

0: volia dir, no? O si tu fossis, o si tu et trobessis, o si fem paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat... No sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
1: I ara toca connectar amb el públic.
0: A veure.
1: Què vols que es trobi la gent? Aquest divendres,
2: no?
1: O aquest dissabte, que és el casino, no?
2: Sí,
1: sí. Casinet, no? Es diu? Ara com es diu?
0: El casino.
1: El casino. Sí. Ai, jo no sí. És perquè dic la sala al casinet. Ara estava jo aquí...
2: És més amigable.
0: Jo voldria que el públic s'emocionés. Perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no? Fer xarxa.
1: Montse, moltes gràcies. Mira, et sorprendrem ara amb una cançó que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Moltes gràcies.

0: Coneguts en Xarxa.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: fat på nu efter Emma.
1: Everybody clap your hands, easy to come.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. Que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta marinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans, té altres afectacions com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè déu-n'hi-do. La intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va passar.
2: No, no, clar.
0: Ho van
2: posar al treball.
0: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No se sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys ja havia corregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, a Valors a l'Alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones migrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure no? les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja, ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a MigraStudio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones, per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de MigraStudio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida i, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res. Que
5: en cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que és que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones, no? Aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
5: Mm.
4: com ho has viscut tu, Alba, des de, això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació, sí, entre regularitats?
4: Sí, sí, sí.
5: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte activa vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que en, o sigui, el procés de regularització no hauria de, o sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no?, que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat, on te queden el valor de la dignitat, on te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims, ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no?, d'emigrar. Al final, això, no?, perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no?, i que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs, ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta la por, que ens porta el sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva. No?
4: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs tenia, posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència. Si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si que comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, I el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una

0: jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que de seguida s'encén.
1: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
2: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades, o sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no?, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats perquè la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
1: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de societats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però ara que estem disposats a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
0: Clar, és que quan parlem de diversitat la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins. I, per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir

0: a replantejar, a reflexionar i a modificar. I bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no, pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no, que hem d'assumir que tindrem.
1: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem, a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies, Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
4: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, pues, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
4: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de sobte hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Ja sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
4: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
5: Sí, gent de la meva generació, no, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, ni, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no, que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i hi ha algunes actrius, no, inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva, llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar.
4: Clar.
5: No? I després l'explotació comercial de productes, no? Que de repent, si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no? Els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no? I també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
4: sí,
5: doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no?, la representaven doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no?, una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
4: Avui Menowashing amb Judit Vives és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
5: Vinga, moltes gràcies.

0: aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... però sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova, però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'una altra pel·lícula seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el... No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula.
1: The Congress.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està en
1: la IA. La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador d'imatges d'IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, IA, us apareixerà i és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Doncs ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, l'Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé, estic superbé, estic bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició, teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això bueno, a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos, la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt, molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot al contrari. Jo veig més soledat que mai. y no sé, yo creo que cada vegada es más important com diré això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé, jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival almenys a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar altres coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No ho sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies Laura per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: FM. Radio Tordera.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan i Sergi Joansson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
2: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
2: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
2: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
2: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
2: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual... I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No ja has admirat res? Com va, Friends?
0: Continuo, novena temporada, ja l'estic.
2: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara
1: bé.
0: La Rachel ja tinc la nena.
2: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
2: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit, ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
2: Aquesta temporada i moltes, però
1: jo
2: no passa
1: res. Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
2: la
1: el mateix.
2: La temporada
1: eh?
2: Després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
2: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
2: Aquest personatge no m'agrada, però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
2: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
2: bé. Gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general, eh? Vull dir,
2: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
2: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joey i Rachel, a veure qui se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, bé, a
1: no
0: més
1: puc
0: des del
1: estar
0: principi,
1: gens
0: jo,
1: d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però...
0: Joey i Rachel
1: no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. Sí. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé... Bueno, a mi sí que m'agradi. En
1: bueno,
0: tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: sí,
1: últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però no estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: La última temporada
2: que me fico jo
1: és
2: ara.
1: La cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
2: com
0: sí.
2: És que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
2: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferri, així, també és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La, perquè...
1: no, la desena no, és la nova, no. La del 2021.
0: Ah, bueno, no, clar. Però... Uf, però allò encara...
2: Això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
2: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. Home. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas de la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
2: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
2: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
2: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
2: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
2: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, vinga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramilles, Sergi.
2: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada, adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra. Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
2: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
2: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
2: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això,
3: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí.
4: I això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
3: no, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de las brujas.
5: It says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking! What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: I'm so insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: I'm over this teenage dream.
11: You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
4: Home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
3: No. És més adolescentoide,
4: sí,
3: crec.
4: Sí.
3: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always an art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the seven demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off, I didn't sign up for this.
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane.
18: You might be right about that.
3: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matina ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
4: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
3: Sí, titular.
4: Punt.
3: Sí.
4: Següent sèrie.
3: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
4: Ay.
19: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
20: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
19: Puedo oler tu sangre.
20: ¿Qué?
19: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
17: ¡No mames!
20: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
19: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
20: ¿Qué se te antoja?
21: ¿Y qué?
20: ¿No quieres limón o algo?
3: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat. Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també era una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Mariana Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i clar, tothom s'ha deixat anar de totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
3: Pues,
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
0: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
11: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
21: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
11: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
21: Ni de su humor.
22: ¿Podemos hablar un segundo?
11: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
22: Yo
11: voy. ¡Stop! Eso ha sido un segundo.
21: Inspectora Marlowe, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marlowe destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fin.
3: Així
4: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun, vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses, a Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
23: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
24: ¡Papá! No, pero hay un límite.
23: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
25: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¡No lo entiendes! ¿Cómo puedes?
26: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
23: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
24: Ya lo sé.
27: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
25: Yo no estaba disfrutando.
24: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
25: No sé qué decir.
23: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
4: Bueno.
3: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant ja, la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix arriba, això sí que fa una vida de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
28: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
29: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
30: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
28: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
31: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Vale.
4: Vale. Sinopsis, Netflix.
3: Sí. Y la segunda de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
1: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
2: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
5: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
6: Roberta es el nuevo director de programas.
7: Directora.
6: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
8: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
7: Abramos la relación.
8: ¿Perdona?
7: Tenemos que experimentar.
8: Me encuentro mal. Estoy fatal.
7: ¿Sabes cuánto hace que no...?
8: 5 semanas.
7: 5 meses.
8: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
7: ¡Tú solo tienes bajos! Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
9: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
10: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
7: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Oh!
12: ¿Pero qué es ese ruido?
7: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno, hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
4: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: Ah, no?
4: No és la del tren, Va sobre això, també, mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies...
4: Venga, va. Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romanç

0: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
1: Ja,
0: entens?
1: Ja. Que ho entenc, que ho entenc. que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
2: I met a man who managed to grow homunculi.
3: The little people in jars.
4: Excuse me, you sell buckets?
3: Buckets? No.
5: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
3: Are you two an item?
6: No!
7: You can ask them questions about the future.
3: They will always answer with the truth.
7: What are you going to ask them?
1: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
0: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no entenc jo.
1: Exacte. Lo que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
0: Correcte.
1: Si voleu saber de què va...
0: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
1: Sí.
0: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així aneu nets, la gaudiu més.
1: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
8: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
9: Hi, I'm Sue, by the way.
10: Hi.
9: That's a really nice dress.
10: Thanks. I made it.
8: Sure did, didn't you?
10: So what do we do?
9: Oh, so this is your first day, like, ever?
10: I was schooled at home. Till today, I mean.
9: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
10: I used to dream about this.
1: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig i després de... que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
0: Sí.
1: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
0: Sí.
1: No?
0: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
1: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
0: Aquesta és dura, aquesta?
1: Aquesta és dura.
0: Sí, ja te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
1: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
0: Un altre spin-off de Yellowstone?
1: Sí.
0: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
1: Sí?
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Mira, en aquest
0: cas,
1: superfan. Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
0: Vinga, va, la segona de Fúria.
1: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Anna Torrent.
0: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
1: La veritat és que sí.
0: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. Lo que passa és que, clar, Pas allò de que fa temps, ja de la primera temporada.
1: Ja. A Netflix arriba la xispa de l'amor. Les

0: Té l'hereu d'una fortuna al seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí, amb una bateria.
1: Vaya,
0: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgeixen les xisbes...
1: Perdó,
0: hauria estat prohibit.
2: Netflix, és que
0: Netflix,
2: clar.
0: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es queda aquí, perquè també arriba aquell. Els actors de Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fent això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
1: Bueno, però per què, escolta?
0: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo o Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
1: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
0: No sé,
1: vale,
0: és que bueno, jo em sembla que sí.
1: Pepa Nior de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament, no?
0: Natàlia Varela.
1: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
0: Sí, no ho sé. A veure,
1: i Rafael és una figura important.
0: Sí, que no dic que no, Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dia a l'Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, el gran Ramon Franc.
1: Hola.
0: Com estàs, Ramon?
1: Bé, molt bé. Benhumorat, tu.
0: Benhumorat! Sí. I això té molt a veure amb el programa d'avui.
1: Sí, això ens hi porta directes, perquè avui la cosa va del sentit de l'humor.
0: Fantàstic.
1: I tenim al nostre estudi la nostra estimada Marta Coll, comunicadora i terapeuta, en Guillem Gallifa, expresentador de TV3, monologuista, escriptor i futur milionari, que si no passa que no sigui perquè no ho hem projectat, i el nostre mestre de cerimònies, Sergi Pérez.
0: Molt bé, doncs sigueu benvinguts, benvingudes a aquest programa d'avui. L'idea és reflexionar plegats, a veure què coi és això del sentit de l'humor, perquè no sé si us passa, però quan intentes explicar coses tan senzilles que tenim tan integrades, com és el cas, no? Què és l'humor, costa de ficar-hi paraules a vegades, no? Sí. Si ara jo us pregunto què és el sentit de l'humor, què em diríeu?
2: Doncs mira, jo justament considero que s'ha de deixar la racionalitat a part. O sigui, poden conviure la racionalitat i el sentit de l'humor simultàniament? Una ha de com deixar-se anar, no? La racionalitat implica control, implica, no?, aquesta presa de decisió, implica un estat d'alerta, no?, ser racional. I justament jo crec que el sentit de l'humor implica deixar tot això de banda, no? Quan un riu, un està deixant de banda el control, un potser està submergint plenament en un estat de presència, no? Quan riu, perquè sí que a vegades he fet l'exercici, sobretot el feia abans de venir al programa, dic, a veure, puc estar calculant o racionalitzant i rient amb ganes, no rient d'un sarcasme o d'una ironia, simultàniament? I la resposta era que no, que són com categories excloents, que quan es dona un, no es dona l'altre, no? Llavors, poder fins i tot té aquest caràcter místic, l'humor, no?, i el somriure, no?, que implica aquest estat de deixar la ment de banda, sincronitzar-se amb el present. Clar, si rius també, implica que acceptes el moment tal qual és. Si no, no et deixaries anar, no t'ho permetries riure. No? Llavors, jo obriria amb aquest interrogant, no? Racionalitat i humor poden conviure en el mateix hàbitat o són excloents?
0: Com ho veus tu, Marta?
3: Jo crec que, d'això que dius, no?, per salvar-nos d'aquest excés de racionalitat o aquest excés de control, no has de tenir una cosa que ho compensi. Llavors, com a mecanisme de supervivència, la vida, la natura et dona coses, no? Jo crec que una d'elles és l'humor, és el sentit de l'humor. Per què? Perquè et salva de moltes coses. Si no, estaríem tots arrossegant-nos en les misèries i en els drames. Llavors, jo crec que el sentit de l'humor és aquesta cosa que et permet allunyar-te del pes d'aquella cosa, no? I ho fa tot una mica més lleuger. I que és veritat que no pots riure de les coses si no baixes, no? Si no estàs present. Moltes vegades passa que estàs tan emprenyat, que si et diuen, va, somriu, no pots somriure, no? És com tota la tensió no et deixa anar al somriure, no et deixa riure d'allò. Però que si ho aconsegueixes, no?, i trenques aquesta mena de llindar i surts de l'emprenyada i dius, toma pel cul, no?, em vaig a riure, i rius, o somrius, només somriure, de cop el teu estat canvia. I això penso que és una cosa meravellosa. Jo com a mare us vaig dir una estratègia que utilitzo que us pot anar bé, si voleu, si teniu fills o si us emprenyeu amb persones i discutiu amb persones, que era, per sortir de l'emprenyada, fes una cosa que no s'esperi ni les faci riure. Llavors jo, clar, jo entrava en l'emprenyada, no?, amb l'emprenyada de les meves filles, en tinc tres, i clar, era una casa de bojos, i vaig adoptar l'estratègia de fer una de les dues coses, o posava la cançó de les Spice Girls al Wannabe i em posava a ballar com una loca en lloc d'entrar a la discussió, i elles, de cop, no, paraven i era com, què està fent? Està fent una cosa que no té cap mena de sentit, no? I l'única cosa que podíem fer era riure. O l'altra opció, que era, em posava el nas de pallasso i sortia literalment a fer el pallasso. I passava el mateix, i jo sortia de l'emprenyada i elles sortien de l'emprenyada, no? I per això penso que és bo, perquè és una cosa que ens allunya d'aquest excés de control i de racionalitat, així com a exemple, no? Que canvia l'estat.
0: Totalment. De fet, ara quan parlaves, m'ha vingut al cap unes meditacions molt xules del Thich Nhat Hanh, que ell proposava simplement dibuixar un lleuger somriure amb els ulls tancats, i ja està, i res més, i està aquí en presència, respirant, i punto. I aquest somriure és com si atregués aquests estats que en són naturals, de relaxació, perquè amb el riure hi ha molta relaxació, hi ha molta flexibilitat, etcètera, no? A mi m'agrada molt, l'humor vagi associat a la paraula sentit, sentit de l'humor. Per mi és un sentit més. És a dir, podem veure, podem escoltar, podem tocar, no? I es veu que n'hi ha, bueno, en coneixem cinc, però es veu que n'hi ha un fotimer, no? Però d'entrada, sentit de l'humor, perquè realment, per mi, l'humor té a veure amb captar. És a dir, no pot haver-hi humor si no captes. Per mi és una expressió de la intel·ligència. És captar, per mi és captar significats. Tu ara parlaves d'un exemple molt, molt personal, no? De quan la teva canalla, pues, per no entrar a la discussió, fas una cosa que o genera una sorpresa. Clar, aquí es barregen molts significats completament allunyats uns dels altres, no? Mm. Quan hi ha significats allunyats, aquests significats d'entrada xoquen entre ells, dins nostre, i generen sorpresa, i aquesta sorpresa per mi deriva en un esclat que és l'humor, no? Per tant, és extraordinari. Hi ha molts tipus d'humor. Quins tipus d'humor hi ha? Fem una llista o què? A veure si ens en sortim entre tots.
2: L'humor absurd,
0: no? L'humor absurd seria un.
3: L'humor negre.
2: Sarcasme. Sí, humor negre, sarcasme.
3: Sí, clar.
2: La ironia. Humor intel·ligent, humor estúpid.
0: Sí. Mm. Hi ha alguna diferència entre sarcasme i ironia, li veieu?
2: Sarcasme té aquest punt més àcid,
3: sí,
2: no?
3: Per mi té un punt més de...
2: És un punt superlatiu, no? Hi ha la ironia que, i llavors hi ha el sarcasme que ja és un, és un pas més enllà, sí. Mm-hmm. Per mi, eh?
3: Sí. Mm-hmm.
0: Sí, sí, per mi també. Hi ha la burla, no? Per exemple, el riure d'un mateix.
3: Això és interessant i a vegades és molt complicat, eh? Perquè tu pots riure amb els altres o de la teva vida o de les coses que et passen, no? Però quan has de ser tu sobre tu...
0: Per què ens costa tant?
3: No sé, és com quan vols meditar i no calla res dins teu, no? Hi ha més soroll encara.
2: Importància, no? També el fet de considerar-nos totalment transcendents i que sense nosaltres l'univers no funcionarà, no?
3: Jo, mira, sí.
2: Digues, Marta.
3: No, que pensar, abans has dit, no?, que era l'humor, i tu crec que ho has explicat molt bé, Guillem, i l'humor també és treure't, no?, totes aquestes capes, màscares, digue-li com vulguis, l'ego, el que sigui, no?, i arribar a aquesta vulnerabilitat. O sigui, l'humor arriba a la vulnerabilitat, arriba a dir, no, treu-t'ho tot, no?, i ara ves nu. I clar, això, quan ho has de fer tu amb tu mateix, a vegades no ve tant de gust, no? Vull dir, jo he fet clown i una de les coses que jo vaig viure allà és com, no, és que el clown no és una màscara, és que te les treu totes i et diu, ara fes, ara viu. I és un joc, en el fons, però no sempre estem preparats per jugar des d'aquesta nuesa i des d'aquesta vulnerabilitat i veure, no, el que portem.
2: Bueno, ja hauríem de veure si hi ha un recolzament, no?, també del sistema. El sistema està basat justament en el drama, en la importància personal, en la gravetat. Però, clar, efectivament, jo crec que no pots riure si t'agafes excessivament a tu mateixa, seriosament. Mira, jo hi ha una anècdota, no fa pas gaires dies, a més, que me la va explicar una noia del poble i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui, vaig rebre una lliçó allà improvisada. És una noia que va estar amb un noi famós. I m'ho deia... però amb una total descàrrega de gravetat i de dramatisme. Diu, no, diu, clar, diu, estàvem junts, de cop es va fer famós, i va dir, ahir te quedes, me'n vaig amb una altra noia famosa.
3: Ah, molt bé, meravellós.
2: Però m'ho va explicar d'una manera que jo vaig percebre com una lliçó, perquè no li vaig veure ni drama, ni depressió, i va dir, bueno, clar, és que com que ara és famós, em va dir, au, patada al cul i te'n vas. I vaig dir, hòstia, m'ho vaig agafar com una lliçó, tant de bo, si et passa a tu, tu puguis agafar amb aquesta lleugeresa i amb aquest... Bueno, no passa res. No obstant, la importància personal està allà. I mira, aquí hi ha un conte d'aquest llibre que us recomano moltíssim.
0: Home,
2: compreu.
0: Atenció, que Relats del Buscador, Guillem Gallifa.
3: Secció patrocinada.
0: En català i en castellà.
2: Com sabeu, a l'inici del programa se m'ha introduït com a futur milionari. Alguna cosa he de fer per arribar-hi.
3: Compreu llibres.
2: Petits passos per arribar a ser futur milionari. Bé, hi ha un conte molt breu, que ens ve de la tradició zen, i que és una reflexió sobre el sentit de l'humor. I diu així, és molt breu. I diu, el mestre era qualsevol cosa menys ampulós. Sempre que parlava, provocava enormes i alegres riallades per consternació de qui es prenia massa seriosament l'espiritualitat. En observar-lo, un nouvingut va dir, però si és un pallasso! Res d'això, va replicar un deixeble. Diu, no has comprès ni una paraula. Diu, un pallasso fa que et riguis d'ell. El mestre, en canvi, fa que et riguis de tu mateix.
0: Absolutament. De fet, si som una miqueta sincers i parem un moment i ens observem mínimament durant el dia, veurem que hi ha 30 milions de motius per enriure'ns de nosaltres mateixos. No només amb el que fem, que hi ha moltes vegades ja, déu-n'hi-do, sinó sobretot quan ens fixem en el món mental, el que pensem és extraordinari. Si poguéssim pensar en veu alta, sí. Jo crec que no hi hauria cap mena d'amistat, ja no se sostindria. Moltes vegades les relacions de parella pataria, no? Però és molt simpàtic, és molt incoherent, incongruent, ridícul moltes vegades, sí. No?
2: Entranyable, no?
3: Exacte.
0: Entranyable, entranyable.
2: Això en els retirs de Vipassana, sempre, o sigui, totes, són moltes hores en silenci, però al final sempre hi ha un àudio del mestre, diu d'en Goenka. I en un dels dies, perquè sempre és el mateix això, en un dels dies, en Goenka diu, no, diu, si la natura, diu, és excelsament sàvia, diu, perquè ha posat allò que és ridícul a dins i la resta fora. Diu, ara imagineu-vos que tot allò que tenim a dins, diu, sortís a fora. Diu, estaríem, diu, batallant contra cor, però comença a generar un escenari apocalíptic. Diu, no, no, diu, menys mal que això ens ha donat el marge de gestionar-ho posant-ho a dins, no? I mira, en referència a això, no, d'aquest tot va una mica mediat per la importància personal. Hi ha una pel·li d'en Woody Allen, no sé si l'heu vist, Melinda i Melinda.
0: No.
2: Es diu, sí, és de principis del 2000. És la mateixa història, vista des d'un dramaturg i vista des d'un comediant. I passa exactament el mateix. O sigui, els fets són exactament els mateixos, però un, clar, tot és càrrega greu, dramàtica, i l'altre és tot en clau còmica, no? I simplement vas veient escenes on el dramaturg i el comediant van comentant, i llavors es succeeix l'acció, i al final vas veient això, que absolutament tot, fins i tot els fets de Melinda i Melinda, que Déu-n'hi-do lo totxos que són, també són susceptibles de fer-ne una altra lectura, de mirar-nos d'una altra manera.
3: Jo crec que això és un exercici que podem aplicar. A mi em passa moltes vegades, no? Això que dius que el ridícul el portem a dins, que sort que no el traiem a fora. Mira tu des d'aquí, no? Sigues capaç d'això que t'està passant, mirar-t'ho des de fora, prendre perspectiva, no? I dir, ostres, és que mira, em podria quedar un monòleg d'això, no? O sigui, realment és, bueno, ho pots portar a l'escenari si vols i que sigui l'stand-up comedy d'aquesta nit. Llavors, penso que és un exercici que podem fer amb nosaltres, però que ens costa, amb la realitat, amb les coses que ens passen, però que alhora, no, el sentit de l'humor té un sentit, també, literal. És a dir, si no tinguessis, jo sempre dic, què et falta a la vida, no? Quines coses són necessàries per viure? Jo sempre dic, dues de les més importants per mi són l'amor i l'humor, que m'encanta que comparteixin, sí, hi hagi aquest matís, no només, i és igual d'important una cosa que l'altra, per mi, és base. Llavors, com més duresa vius, més sentit de l'humor li has de fotre, perquè si no allò se t'indigesta segur. Llavors és molt necessari el sentit de l'humor i el saber fer aquest exercici, no? De, ostres, tens aquesta eina meravellosa a dins teu que et permet sortir d'aquest caos que tenim aquí i traiem-ho fora. O sigui, mira tu des de fora, no?
0: I m'encanta que facis aquesta associació entre humor i amor, perquè, a part que només canvia una lletra, per mi l'humor autèntic és aquest que conté una amorositat, una tendresa, és tendre, no? És a dir, quan hi ha humor àcid, allò que dèiem abans, aquí hi ha altres coses, hi ha voluntat de ferir. I tinc la sensació de que la clau per entendre per què ens costa tant en riure de nosaltres de manera tendra i amorosa l'has donat una miqueta, crec tu abans, tu, Guillem, quan deies que ens agafem massa en sèrio. Clar, quan jo estic plenament identificat amb un jo que m'he inventat, clar, això em dona una identitat, i moltes vegades fa por deixar la identitat que he anat construint pacientment durant tota la vida i que em dona una sensació de ser algú. Però clar, si jo m'he creat un jo, doncs no sé, doncs que sóc el rei del mambo, a mi no em sortirà en riure'm del rei del mambo, em sortirà a adorar-lo i esperaré que els demés l'adorin. O si m'he creat un jo de pobre desgraciadet, que també n'hi ha molts, no?, que es pensen que són desgraciats, jo no me'n riuré d'una persona de desgraciadeta o a qui percebré com a desgraciadeta. El que faré serà compadir-lo. Per tant, per mi aquesta és una clau molt, molt, molt, molt clau, el fet de la importància amb la que ens agafem. Us faig una pregunta. Creieu que l'humor té límits?
2: Sí.
3: Home, l'humor per si sol...
2: O sigui, en quant a una valoració ètica de l'humor?
0: Això és una frase que jo he sentit moltíssimes vegades. És que hi ha coses de les quals, home, no ens en podem enriure. Què penseu?
2: Home, davant d'una persona que sigui susceptiblement i directament afectada per el contingut de l'acudit, poder sí. Si la persona que potencialment pot ser afectada no hi és, doncs per què no? Al final...
3: Jo crec que el límit precisament és l'amor. És a dir, a la que tu sobrepasses el límit, tu pots fer-li una broma a una persona que està en una situació molt dura, molt no sé què, però el fas des d'un lloc i aquella persona riurà, encara que sigui humor negre per ell o per ella, no? Però si el fas des d'un altre lloc que no és aquest amor, per molt lleu que sigui la broma, allò l'està ferint.
2: Llavors, per mi, una mica?
3: Bueno, clar, llavors per mi perd tota la gràcia, llavors, l'humor, no? Perquè l'humor és una cosa que t'ha de connectar amb l'alegria, amb la vitalitat, i si tu vas i fereixes a l'altre des d'aquesta cosa tan gratuïta, t'estàs carregant l'humor de l'altre, també, no? Llavors, per mi el límit seria aquest punt, des d'on ho fas.
0: Jo distingiria l'àmbit intern i l'àmbit extern. Tinc la impressió de que dins nostre l'humor no té límits, perquè és espontani. Llavors, encara que sigui humor negre, a vegades hi ha coses que ens fan gràcia. Altra cosa que llavors tu revisis per tu mateix com és que et fa gràcia
3: has
0: això.
3: Has arribat aquí.
0: Exacte, no? Però a nivell extern diria que el límit, jo crec que tampoc hi ha límits, perquè ningú pot impedir que algú faci humor de qualsevol cosa, però un mateix ha de valorar quina conseqüència té el fet que deies tu ara, no? De que jo faci humor segons de què i segons a quin lloc, no? Per exemple, me'n recordo que jugava a futbol i tenia 20... Bueno, vaig jugar tota la meva infància fins als 28, però clar, quan tenia 20, dels 25 als 28, el futbol ja no me l'agafava en sèrio, és a dir, anava perquè disfrutava, m'ho passava bé, però esclar, els meus companys sí que s'ho agafaven en sèrio. Clar, imagina't ara tu, però clar, jo què feia? Quan acabava un partit, si perdia, dissimulava una mica, feia veure que m'afectava, i arribava al vestuari, i amagava un dero, que ja està bé, no? I per dins fotia un far de riure. Però clar, pensava, allà et fots a riure i fots humor d'això, igual ja no jugues més. I quina diferència hi hauria entre una vida amb humor i una vida sense humor? És a dir, beneficis de l'humor.
2: Jo crec que estan prou estudiats, no? Sí. Fins i tot a nivell neurològic.
3: A nivell neurològic jo vaig estar també... Perquè clar, parlarem de l'humor i vaig pensar, aviam, si no saps coses... I clar, a part de que el que has dit abans, que allibera tensions, que provoca canvis somàtics al cos, és a dir, pot fer que una persona malalta de cop es trobi millor, sense res més que riure. Jo vaig trobar que oxigena els teixits i que oxigena el cervell i que alhora ajuda a que tots els teus músculs funcionin, és a dir, músculs que potser no utilitzes en el teu dia a dia, de cop es tornen més elàstics o més flexibles, per tant, és una cosa bona en tots els sentits. No he trobat coses dolentes que generin el cos.
2: També a nivell cardíac, també deu ser saludable.
3: A nivell cardíac, no? També. Sí, sí.
2: Sí, jo crec que està bastant estudiat i el fet és que en certa manera es pot provocar, no? Tornant una mica al debat de l'inici, en aquest sentit, el pioner va ser William James, no? El filòsof, psicòleg, entre cometes, però llavors s'ha vist recolzada constantment la seva hipòtesi, que està sintetitzada amb aquella frase que va dir ell, que diu, no riem perquè som feliços. Diu, som feliços perquè riem. I això s'ha estudiat. Si un riu, encara que no en tingui ganes, clar, al final, el cervell comença a adaptar-se a allò que tu has decidit. Llavors, tu rius i el cervell diu, està rient, deu tenir algun motiu per riure.
3: Algú va bé, no?
2: Anem a buscar motius per riure.
3: Bueno, aquí tens l'exemple, per exemple, dels Pallassos sense fronteres, no? Van a contextos que són realment dramàtics i durs i de persones que estan vivint una guerra i van allà i riuen, aquelles persones riuen, persones que potser fa, no sé, un any que no riuen, que estan patint constantment, i penso que aquesta també és la gràcia, no?, d'això, és un mecanisme de supervivència, literalment, vull dir, i aquella estona de riure probablement els hi ha sentat millor que coses que potser no estaven funcionant. Llavors aquí també és, bueno, cosetes a tenir en compte, no?
0: Totalment.
2: Sí. I aquesta teràpia, i aquest nom, no?, que crec que s'ha d'invocar sí o sí, en un programa sobre l'humor, en Patch Adams. Si no recordo malament, encara està viu, l'original, que el va representar cinematogràficament en Robbie Williams, i aquest home va tenir depressió durant molts anys abans d'estudiar medicina. Llavors va fer metge i va obrir a l'Hospital Gesundheit, que és un hospital que hi pot entrar qui vulgui, a fer de metge, qui vulgui, i ell quan l'entrevistaven, la primera pregunta, i tu qui ets? Ella diu, jo soy el loco que cree que la risa lo cura todo.
0: Qué bueno.
2: I bàsicament, en els hospitals que ell va obrir, sí, òbviament hi havia tractaments mèdics convencionals, però el principal, era el riure.
3: Sí.
0: Qué bueno. Altres beneficis que té l'humor, per exemple, a part de que quan tu ets capaç de connectar amb aquest sentit, perquè a vegades la vida pues, et sacseja i hi ha moments que no tens l'energia baixa o pel que sigui.
2: T'ho pots riure de tot, ara exacte. No ens n'anem a l'altre extrem, no?
0: Però vull dir, quan t'adones que ets capaç de connectar amb l'humor, inclús en situacions molt dures, en situacions molt complexes i incòmodes, és com si entrés aire fresc dins teu, és brutal. I aire fresc dins teu, i si ets capaç de viure-ho amb humor i expressar humor, també és com si entrés una flaire perfumada d'humor, d'aire fresc allà on vas, no? Vull dir que és una cosa que per mi transforma àmbits interns i externs. Un altre benefici que a mi m'agrada molt de l'humor és que és molt més fàcil que siguis capaç d'acceptar crítiques, parèntesis, constructives, si ets capaç d'enriure't de tu, que no passi no.
3: Oh, i tant.
0: Perquè si no, com ho acceptes una crítica? Com la utilitzes una crítica si no és capaç de...
3: D'allunyar-te d'allò.
0: Claro!
2: No l'accepta.
0: No l'accepta.
2: No, mai, jo crec que és una... Ets totalment reticent i reactiu a les crítiques, no? Però bé, hi ha aquesta obertura de dir, bueno, tu... no, al final.
3: És una actitud, no?
2: Sí, com deia l'Anthony de Mello a l'inici d'un dels seus llibres. Diu, la tesi del meu llibre, llibre prou voluminós, eh? Diu, jo sóc burro i tu també. Comencem per la base...
3: Jo he acceptat la meva part, no? Sí, ara toca tu.
2: Sí, comencem per la base de que ni tu ni jo som gaire savis, estem aquí amb la condició humana que per cada encert la caguem 4 o 5 vegades, i hi ha aquesta tesi que, a més, convida, si tu tens ganes de seguir llegint, perquè ja hi ha aquesta relaxació de que veus que no hi ha cap pretensió tampoc, de, que ell mateix és el primer que reconeix que no toca vores, llavors ja hi ha aquesta relaxació que genera aquest espai d'obertura. I en aquest llibre hi ha crítiques, fins i tot diria observacions dures respecte a la naturalesa humana. Però com que estan desprovistes d'aquest aire de gravetat, doncs les acceptes...
3: En això que has dit de la crítica m'ha connectat, no? Que antigament hi havia els bufons, no? Aquella figura que ara ens sembla que no existeix, i hi és, però d'una altra manera, potser s'ha transformat en monologuista o influencer, ja, potser, però que és necessària perquè té dret a crítica aquella persona, no? Només per ser el bufó pot dir-te la veritat a la cara i no passa res, encara riurem, no? Òbviament, hi havia gent que suposo que no suportava el que feien a, no, aquest tipus de persones o personatges que encara existeixen, per sort. Que és això que has dit tu, no? Jo sóc burro i tu també, no? Llavors, t'estic dient una veritat, depèn de tu si l'acceptes o no, o com la col·loques. Però clar, l'humor també et confronta amb coses, és el que dèiem abans. I llavors tornaríem al mateix punt, no? Saps riure't de tu mateix? Sí, sí, molt humor, però què? Com ho portem, això?
2: Imagino el mateix contingut des del monòleg d'un comediant i en un parlament polític. Ah. Resultats, m'imagino, radicalment diferents, eh? Un tots barallats i l'altre tots rient.
0: Home, ara que dius això, hi ha una pel·lícula precisament en Robin Williams, que me'n recordo com es titula, la vaig veure no fa gaire, però tinc una memòria desastrosa, que resulta que és un còmic que fa programes de crítica còmica de polítics, però pel que sigui, el tio es troba davant la possibilitat de presentar-se a les eleccions d'Estats Units i el tio acaba guanyant.
3: Això seria...
0: Però veure tot el procés, com ho fa, perquè el tio, clar, amb els debats aquells electorals, que els altres candidats ho agafen molt en sèrio i parlen de molt en sèrio, l'altre com parla de lo mateix amb molt d'humor, que no vol dir que no parli en sèrio de les coses, perquè l'humor pot ser molt sèrio, però amb molt d'humor, i el tio, clar, acaba connectant amb aquesta lleugeresa amb la gent i el voten i acaba
3: aquí
0: guanyant.
3: Hi ha una altra cosa que no hem dit i que crec que l'amor té una funció social, és a dir, l'amor ens connecta. Ai, l'amor, imagina't, l'humor, volia dir l'humor, eh?
0: També, també.
3: Però també, tot, vale? Sí. Tot va al mateix puesto. És un llenguatge universal i tu pots no entendre el llenguatge que està parlant l'altra persona perquè és de Honolulu o de Gàmbia, però tu fas un gest, no? O fas una acció o fas una broma que pugui arribar a entendre aquella altra persona i aquella persona riurà amb tu, no? O això, entres a un parlament i de cop se t'escapa el riure i no pots aturar l'atac de riure i el que començarà a passar inevitablement, siguis d'un partit o de l'altre, és que allò es va encomanant. I encara que tu no vulguis perquè ets d'Aliança i no vols riure del que està rient allà, que és d'Esquerra, acabaran rient tots, perquè és inevitable i em sap greu. No, només el riure, eh? No estic parlant de que faci una broma, estic parlant de que se li escapi el riure i sigui incontenible, no? I allò s'encomana, i això és meravellós quan passa, no? De cop he vist aquella persona somrient, potser, i jo m'he posat a somriure. Per què? No ho sé, si m'ha passat, no? Llavors penso que això també és una cosa que a vegades potser no la juguem prou, el fet de riure, no? Fins i tot a escola o a l'institut, jo me'n recordo que era com... una cosa que et deien, no riguis, no riguis, per què? Riu tu amb mi, no? O sigui, tens el problema de que el nano està fent una broma a l'altre i estan rient, afegeix-t'hi tu. Què passaria, no?, si t'hi afegeixes?
0: Totalment. Heu vist un vídeo que circula, que no me'n recordo com es titula, però que és un home que està al metro, i ell voluntàriament comença a riure, tothom allà sèrio, amb cares allà demacrades, no?, d'un dia qualsevol, de cada dia a les 8 del matí, no? I el tio comença a riure... I clar, la gent al principi se'l miren així, com vol dir, què fa aquest tio,
3: el
0: no?
3: Boig aquest.
0: Però al cap de res, un s'hi afegeix, perquè li fa gràcia el riure de l'altre, i acaben descollonant-se tot tots. El metro. I llavors el tio se'n va, baixa de la parada, se'n va, es veu que el metro com marxa tots descollonant-se dintre, i ell es fica en un altre vagó del següent metro i fa exactament el mateix. Espectacular.
3: El poder del riure.
2: Un servei de primer ordre a la humanitat, eh? No?
3: Això...
2: O sigui, mira, ara pensava també en l'etimologia. Perquè antigament, no, a les teories mèdiques medievals, els humors eren tipus de personalitat.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Sí, ara, és clar, l'humor també és una manera de ser, una manera d'estar al món, no? No sé fins a quin punt l'etimologia llatina era la mateixa, però sembla que va en aquesta direcció. I de totes maneres, això, no? Recordo un conte, per exemple, de l'Anthony de Mello, un breu diàleg que va sobre el sexe, però que es pot aplicar també perfectament a l'humor. I un periodista va veure el mestre i li diu que hi ha una revista sobre sexualitat que està tenint un gran èxit, no? I que la gent cada vegada sap més coses sobre sexe. I el mestre diu, ostres, diu, mal assumpte. Diu, del sexe, com de la realitat, podríem dir que com més llegeixes sobre ell, menys la coneixes. I després afegiria, i menys la gaudeixes.
0: Que bo.
2: I a mi, com l'humor, passa el mateix, no? Sí. Si ara ens posem a indagar neurològicament què passa en el cervell, no sé...
3: Per la gràcia.
2: L'humor se'ns en va, se'ns escola.
3: És el que
2: no?
3: has dit tu al principi, perquè requereix presència. No?
2: Exacte.
3: I presència vol dir, tu viu això, explora-ho, experimenta.
2: En vivència.
3: No? En vivència.
0: Sí, sí.
3: No pots anar a planificar o entendre per què passa això, no? Quin mecanisme... Està bé, eh? Si vols entendre el mecanisme que funciona dins el teu cervell, quan es dispara i entens la broma i rius. Meravellós, però...
2: És ben curiós i és... Per exemple, jo, que tinc un perfil una mica obsessiu, també és un fenomen molt curiós, que...
3: Això per la presentació del proper programa, vale?
2: Sobre l'obsessió compulsiva. Reps un acudit que et fa gràcia. I jo me'l repeteixo dies sencers i sempre ric. Tot i que ja sé com acabarà.
3: A mi em passa...
2: Jo estic allà en bucle fent qualsevol cosa i em fa riure igual.
3: Amb vídeos o amb trossos d'humor. És a dir, em poses aquell tros d'humor, aquella cosa de Mr. Bean o de Rubianes que he vist... no sé, milers de vegades, i tornaré a riure.
2: És, un
3: és una cosa absurdíssima,
2: curiós,
3: però...
2: Perquè ja ho has registrat a la memòria.
3: I ja saps, com va.
2: Bueno, és part del misteri, no? Al final l'humor és una espècie de misteri, no?
0: Absolutament. Heu parlat molt de presència i humor, i a mi m'encanta aquesta associació també, perquè, si us hi fixeu, quan estic en presència, estic molt endollat amb el meu nen. Per què? Perquè la ment perd importància, perquè jo estic per l'experiència i estic obert a sentir, a experimentar l'experiència, i el meu locutor, narrador, comentarista de la vida mental, que està tot el dia aquí ficant-me lletres, està com una mica més ausent, i aquí deixa una escletxa.
3: Hi ha un espai.
0: Exacte, perquè jo pugui endollar-me amb l'experiència i que el meu nen pugui disfrutar. Tinc la impressió de que el nen interior riu tota l'estona perquè se sent a gust amb l'experiència, se sent protegit. És com si estigués al parc allà, sabent que els pares, la mare, està allà vigilant-lo, i ell es despreocupa i es deixa anar. No hi ha aquest de locutor d'aquí que l'està dient, ai, vigila, clar, però això no ho pots dir, això no ho pots fer, clar, perquè això hauria de ser així, això hauria de ser aixàs. Quan aquest locutor desapareix mínimament, és quan aquest nen apareix, i per mi l'única manera d'endollar-t'hi és la presència.
3: Jo això ho he notat, és una paraula que m'he notat, i és la paraula jugar. No? Perquè penso que és una cosa clau a la vida, que tu has d'entendre, és un joc, juga. Quan se t'oblida jugar, i com a adults ens passa, encara que vulguis, no sóc conscient de que se m'ha oblidat, se tornarà a oblidar, la setmana que ve ja no te'n recordaràs, quan et passi no sé què, se t'oblidarà, torna't a recordar que has vingut a jugar, que estàs jugant i que pots jugar, o sigui, que tens, no?, la llibertat aquesta de dir, no, passo de tot i jugo, sí? M'estic preocupant per això, haig de controlar allò, moment, fes espai, no? I juga un moment. Jugar vol dir permetre't certes llicències que no t'estàs permetent pel sol fet de ser un adult responsable, que ha de fer això i allò. I l'altre ja t'ho poses tu de pressió a sobre. I l'humor et porta inevitablement a que juguis, et convida a jugar, no? Sol o amb companyia, però juguem.
2: La clau és aquesta, has dit jugar amb llibertat. Però sí. Per mi la clau és llibertat, perquè què fa l'humor sovint? Trenca amb la presó de la lògica. Trenca amb la presó de la lògica convencional. I això en genera oxigen, no? Que deies tu, Sergi, jo recordo, per exemple, és una crònica que ens va fer riure durant més d'un any, eh? Estàvem a batxillerat, jo i un col·lega, i ens avorríem, i estàvem fent un tres en ratlla sobre la taula, no? I al final el professor se'n va adonar, s'aixeca, però allò... Bueno, però desmesuradíssima, eh? L'enfado. I diu, voleu deixar de jugar tres en ratlla sobre la taula? I nosaltres, vale,
3: ho fem a terra, no?
2: Fem un full i clar, i comencem a jugar sobre el full. Doncs ens va expulsar, però clar, tu ens has dit sobre la taula. Ara ja no ho fem sobre la taula.
0: Extraordinari.
2: No? I és aquest trencament de la lògica ordinària el que ens va fer riure, no? Perquè genera aquest oxigen, saps? De que no tot ha de seguir les passes de causa-conseqüència, que al final és un corsé que encorseta la vida, que ens la fa més segura, però menys atractiva, també, no?
0: Absolutament.
2: I amb l'humor es trenca això, i és com el que deies tu, Sergi, crec que la metàfora és molt vàlida, entra una alenada d'aire fresc en un edifici que estava tancat.
0: Totalment. Això que has dit tu Marta, de la vida com un joc, per mi també és un punt clau. Aquest. Si som capaços de veure la vida com un joc, l'humor és que ja és forma
3: va
0: part
3: sol,
0: de
3: tot. Sí.
0: Sí. I és curiós que ho perdem, perquè quan som petits juguem tota l'estona. Tot ho convertim en un joc.
3: Home, però des de fora, i aquí estaràs molt d'acord amb mi, Guillem, des de fora t'obliguen a deixar de jugar.
0: Sí, sí, sí. No, l'influència no és la més adequada. Però podem recuperar-ho. Sí. Igual que quan érem petits jugava a Monopoly, el xurro mango mangotero.
3: Exacte.
0: Jo tinc una edat més que vosaltres, ja. Però jo recordo aquest joc, o jo que sé, el parxís o el futbol. Per què no podem jugar a la parella? No podem jugar al joc de la feina?
3: No podem jugar a Hisenda, clar.
0: No podem jugar, ara diré una de grossa, el joc de l'enfermetat.
3: Sí.
0: Claro, és dir, si t'agafes la vida com un joc, i com un escape room extraordinari.
3: Ah, exacte. Per què està passant això? Aviam,
0: claro.
3: Quina carta puc jugar jo aquí,
0: exacte,
3: per desbloquejar això, no? És meravellós i a vegades és dur, també, enfrontar-te a veure com ho faig això. Perquè se'ns oblida jugar i se'ns oblida, perquè ja no ens surt sol. Sí? A un nen de 3 anys li surt sol. I acaba un joc i n'encadena un altre i no acabaria mai, no? I tu penses, no, ara ja he jugat una estona, ara vaig a posar-me en sèrio. Això d'en sèrio és una broma o alguna cosa. Vull dir, la Pepa Plana, que és pallassa, té una frase que vaig llegir l'altre dia en una entrevista que diu, fer riure és una cosa molt seriosa.
0: Que maco.
3: Prenem-ho en sèrio, no? És una cosa molt seriosa. O sigui, realment, fer riure va en sèrio. Vull dir, fem-li cas una mica.
0: Absolutament. People, queda molt poca estona, però jo us volia llançar una última pregunta. Si haguéssiu de dir alguna cosa a algun oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que estigui pensant, ostres, això està molt bé, però jo no tinc sentit de l'humor, a mi em costa. Què li diríeu?
3: Estava esperant que en Guillem digués alguna cosa.
2: Jo havia imprès aquí...
3: En Guillem t'explicarà un acudit, oient.
2: Oh, d'acudits en tinc uns quants. A veure, en primer lloc, sortida, o sigui, calaix de sastre ràpid, mira un programa de l'Eugenio, vale, que està en internet. Jo crec que aquest home és capaç de rescatar el sentit de l'humor. Mira l'anell.
0: Sí.
2: Si no, aviam, jo aquí havia imprès unes frases de l'inefable i etern Groucho Marx.
3: Jo vaig, abans que diguis la frase, jo vaig dir una cosa que podeu utilitzar els matins o quan us vagi bé, quan estigueu ofuscats, que és posa't davant del mirall i intenta somriure't a tu mateix. I arribarà un punt on la teva resistència et farà riure, inevitablement, en plan, quina cosa tan absurda que no em puc somriure ni a mi mateix, no? Si ets capaç de fer això, jo crec que ja has trencat una barrera. I si no, te'n vas en Groucho Marx.
0: Què diu en Groucho?
2: N'hi ha moltes, però mira, em quedo amb una que més que acudit és una reflexió sobre l'humor d'ell mateix, una persona que s'ha dedicat tota la vida en aquest negoci, i diu, humor és possiblement una paraula. Diu, la faig servir constantment. Diu, estic boig per ella i algun dia sabré quin és el seu significat.
0: Aquest era un màquina, aquest. En tens algun altre així xula d'en Groucho?
2: A veure, clar, aquest també, aquesta també. Diu, mai oblido una cara. Diu,